0: de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi amb l'objectiu de garantir la seguretat dels banyistes durant la temporada d'estiu. El servei estarà operatiu i diàriament en horari de 11 del matí a 7 de la tarda i comptarà amb l'habitual desplegament de recursos humans i materials per oferir una resposta àgil i eficient davant qualsevol incidència. Pel que fa als mitjans materials, el dispositiu disposarà de 7 torres de vigilància distribuïdes al llarg del litoral, 2 mòduls de socorrisme, una moto aquàtica i una taula de rescat per a les intervencions a l'aigua. L'equip humà estarà integrat per un total de 11 socorristes, un patró d'embarcació i una persona coordinada que vetllaran diàriament per la seguretat dels usuaris de les platges. El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo, ha destacat que el dispositiu d'estiu és una peça clau per garantir la seguretat a les nostres platges durant els mesos de major afluència de banyistes i visitants. El responsable municipal ha remarcat que disposem d'un equip humà qualificat i dels recursos necessaris per oferir una resposta ràpida i eficaç davant de qualsevol incidència, però és imprescindible comptar també amb la col·laboració i la responsabilitat de la ciutadania. En aquest sentit, ha recordat que respectar les indicacions dels socorristes i el significat de les banderes és fonamental per prevenir doncs, situacions de risc i gaudir del litoral amb totes les garanties de seguretat. Des de l'Ajuntament es recomana extremar la precaució durant els episodis de fort onatge o corrents marítims, evitant l'exposició prolongada al sol durant les hores de màxima intensitat i mantenint una especial vigilància sobre els infants i les persones vulnerables. I les platges de Cunit tornaran a lluir aquest estiu a la bandera blava, un reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, otorgat doncs, per la Fundació per a l'Educació Ambiental, reconeix aquells espais que compleixin exigències, criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació de la bandera blava posa en valor la tasca continuada que es du a terme al municipi per preservar el litoral i garantir unes platges en òptimes condicions per la ciutadania i els visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, el senyor José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any per mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius que de qualitat més reconeguts a l'escala internacional i avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I l'Ajuntament de Cunit també presenta una nova edició del programa d'activitats d'estiu a la platja, una proposta gratuïta pensada per fomentar l'esport, els hàbits saludables i la dinamització del litoral durant els mesos de juliol i agost. De l'1 de juliol al 27 d'agost, les platges del municipi acolliran sessions dirigides de ball, ioga i cross-training en diferents espais de Cunit, obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'inscripció prèvia. El programa Ball a la platja es desenvoluparà de dilluns a dijous a les 7 del vespre. Dilluns a la platja de Cantoni, dimarts a la platja Valparaíso, dimecres a la platja Cunit Centre i dijous a la platja Cunit d'Or. Paral·lelament, les sessions de ioga a la platja tindran lloc a les 8 de vespre, també de dilluns a dijous. El dilluns a la platja Diagonal, dimarts a la platja Cunit d'Or, el dimecres a la platja Les Planes i dijous a la platja Cunit Centre. Aquest estiu torna el monitoratge de Cross Training, una activitat dirigida que realitzarà els dimarts i dijous a les 8 de vespre a la plaça de Turisme. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció d'un estil de vida saludable, la pràctica esportiva a l'aire lliure i la dinamització dels espais de platja com a punts de trobada i convivència durant la temporada d'estiu. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom. D'altra banda, també el parc fotovoltaic instal·lat a la coberta genera tota l'energia necessària per al funcionament del dipòsit regulador de Cunit. El CAT inaugura el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. El 47è dipòsit regulador del CAT pot emmagatzemar fins a 25.000 metres cúbics d'aigua potable i reforçar les garanties de subministrament als consorciats de l'àmbit tarragonès Baix Penedès. El projecte ha suposat una inversió de 5,6 milions d'euros, cofinançada al 50% entre l'ACA i el CAT. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, al Baix Penedès, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. L'equipament compta amb un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars, amb capacitat de generar un màxim de 200 kilobytes de potència, suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació d'electrocloració operin de manera completament autònoma. La fotovoltaica s'ubica a la coberta de la nova construcció. Estació, un indret estratègic que permet generar energia neta aprofitant una superfície industrial ja existent, sense necessitat d'ocupar altres espais naturals, i ha tingut un cost de 253.000 euros, doncs d'aquests 120.000 provenen del programa d'ajuts renovables innovadores finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El de Cunit és el 47è dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta, però en el primer que és capaç de funcionar sense aportació energètica externa. És per això que el president del Consorci, Marc Brunet, ha avançat que aquest és un model a seguir per al CAT. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució d'aigua implica aprofitar grans espais disponibles, com les cobertes de les nostres dipòsits, per desplegar-hi sistemes de producció energètica provinent de fonts renovables. Brunet ha recordat que actualment prop d'un 10% de l'energia consumida per l'ENS és autoproduïda i que s'està treballant per ampliar fins al 15% la cobertura solar global del sistema del CAT. El nou dipòsit regulador compta amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a la 10 piscines olímpiques. La construcció ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats i ha suposat una inversió de 5.632.000 euros, import cofinançat al 50% entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, i el CAT. En l'acte inaugural, el gerent de l'ACA, Daniel Meroño, ha assenyalat que la garantia d'aigua requereix anticipació, planificació sostinguda en el temps i inversió continuada, i aquest dipòsit és un exemple concret d'aquesta manera, doncs, al qual s'ha d'entendre la gestió de l'aigua. A més, Meroño ha de remarcat que en un context de creixent pressió sobre els recursos hídrics, amb episodis de sequera més recurrents, cal reforçar els sistemes existents i preparar-los per les noves exigències. L'entrada en funcionament del dipòsit té com a objectiu incrementar la disponibilitat de l'aigua potable a la xarxa de distribució del Consorci, especialment al tram litoral comprès entre Roda de Berà i el Baix Penedès. La primera tinent d'alcalde de Cunit, la senyora Dolors Carreras, ha assegurat que l'entrada en funcionament d'aquesta infraestructura tindrà efectes molt positius en la població de Cunit i els municipis de l'entorn, ja que augmenta les garanties de servei en els períodes de màxima demanda i reforça les seves reserves disponibles davant possibles incidències a la xarxa. En aquest sentit, Carreras ha assenyalat que amb el nou dipòsit, el CAT disposarà d'aigua per garantir el servei a la zona de Cunit durant almenys una jornada sencera. Els dipòsits reguladors contribueixen, doncs, a una peça fonamental de la xarxa del CAT, distribuïts estratègicament en punts a l'abast del territori. Contribueixen, doncs, a equilibrar els cabals de subministrament, millorar l'eficiència operativa del sistema i reforçar les garanties del servei mitjançant l'emmagatzematge de reserves d'aigua. Amb la posada en servei del dipòsit de Cunit, el Consorci completa el desplegament d'aquestes infraestructures estratègiques, integrant un total de 47 dipòsits reguladors al conjunt de la seva xarxa. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament a la prova esportiva, la circulació per la C31 remandrà tancada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí fins al pas complet de la caravana de l'organització dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas interior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà obert al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. I l'Ajuntament de Cunit continua treballant en el diagnosi per a l'elaboració del Pla Local de Salut. Per aquest motiu, volem recollir la visió i opinió al respecte de la salut en termes generals de Cunit i especialment de les persones del municipi de més de 60 anys. La teva aportació és molt important per saber quines són les necessitats de la ciutadania de més de 60 anys i tenir-les en compte en el Pla Local de Salut. Podeu accedir al qüestionari clicant en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. El termini per respondre finalitza el 28 de juny. I també s'ha publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament l'edicte de requeriments de la subvenció per l'adquisició de llibres de text del curs escolar vinent. Els interessats tenen un termini de 10 dies hàbils per aportar la informació requerida a l'edicte per tal de seguir en el procés selectiu. La forma de presentació d'aquesta informació ha de ser a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb l'instància general o presencial a la UAC de l'Ajuntament al carrer Major número 12. Els interessants que van presentar sol·licitud i no surten al llistat no han de presentar cap documentació addicional. Hem de recordar que les famílies que no presentin la documentació en termini se les considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud. I la Regidoria de Cultura va celebrar una nova reunió de treball amb les colles participants del Carnaval amb l'objectiu de retornar les conclusions i propostes sorgides de la trobada de valoració celebrada el passat mes de març després de l'edició del Carnaval de Cunit 2026. La sessió va servir per compartir amb les colles participants les accions i línies de treball que han d'anar definint a partir de les aportacions recollides durant la primera reunió de valoració, així com per establir noves vies de col·laboració entre les colles i el consistori amb la mirada posada en la preparació del Carnaval de Cunit 2027. Durant la trobada es van aportar diferents aspectes organitzatius i de coordinació amb l'objectiu de continuar millorant una de les festes més emblemàtiques i participatives del municipi. Tant les colles com l'Ajuntament van coincidir amb la importància de mantenir espais de diàleg, permetin construir de manera compartida un model de carnaval cada vegada més participatiu, segur i atractiu. La reunió es va desenvolupar en un ambient constructiu i de col·laboració amb la voluntat compartida de reforçar el paper de les colles com a motor principal de la festa i d'impulsar noves iniciatives que contribueixin a consolidar el Carnaval de Cunit com una cita de referència al territori. La regidoria de Cultura, la senyora Montse Càmera, va voler agrair la implicació de totes les colles i el clima de treball generat durant la trobada. Vull agrair sincerament la predisposició, el compromís i l'esperit constructiu de totes les colles. El Carnaval de Cunit és una festa que es construeix entre tots i totes i aquest bon ambient de col·laboració és la millor garantia per continuar fent-lo créixer. La regidora també va destacar que la reunió d'ahir ha servit per retornar la feina feta des del mes de març i sobretot per començar a definir conjuntament els reptes i objectius del Carnaval 2027. La implicació de les colles és imprescindible per continuar millorant i consolidant una festa que és un orgull pel municipi. Des de la regidoria de Cultura es continuarà treballant de manera coordinada amb els grups participants per donar resposta a les necessitats detectades i avançar en l'organització de la propera edició del Carnaval, reforçant la participació i el sentiment de pertinença que caracteritzen aquesta celebració tan arrelada a Cunit. I l'alumnat de l'Aula de Diversitat de l'IES, Ernest Lluch i Martí, participa en el projecte Reacciona, una iniciativa educativa que promou la conscienciació social, la cultura de la pau i l'esperit crític mitjançant la creació d'un curtmetratge. El projecte ofereix als i les estudiants l'oportunitat d'endinsar-se en el llenguatge audiovisual i de desenvolupar competències com el treball en equip, la creativitat i la reflexió sobre qüestions socials de gran rellevància. Aquesta iniciativa compta amb el finançament de l'Ajuntament de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha expressat la seva satisfacció amb el desenvolupament del projecte, destacant que ofereix a l'alumnat una experiència enriquidora que combina l'aprenentatge del llenguatge audiovisual amb el foment de la consciència social, el treball col·laboratiu i el pensament crític. En aquesta edició, l'alumnat ha creat el curtmetratge Allò que tenim, una obra que convida a reflexionar sobre la importància de les persones, els vincles i els elements que formen part de la nostra vida quotidiana i sobre com ens afecta emocionalment la seva absència quan el perdem. El passat 12 de juny es va celebrar una trobada amb l'alumnat d'arreu de Catalunya al Caixa Fòrum de Barcelona per presentar els curtmetratges realitzats dins del projecte, compartint experiències i posant en valor el cinema com una eina educativa i de transformació social. I Cunit va celebrar el passat dimecres 17 la cinquena edició del Consell d'Infants, un espai de participació que dona veu als nens i nenes del municipi i fomenta la seva implicació en la vida col·lectiva. Un consell al qual va tenir lloc a la sala de prens de l'Ajuntament de Cunit i el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit, el qual podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. Com a novetat d'aquesta edició, s'ha organitzat un concurs de dibuix entre les escoles de Cunit i que l'obra guanyadora s'ha convertit en el disseny d'una samarreta commemorativa del Consell. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Mangual, que ha acompanyat el procés creatiu i ha contribuït a fer possible aquest projecte. La jornada ha estat una oportunitat perquè els infants comparteixin idees, expressin les seves inquietuds i participin activament en iniciatives que reforcen els valors de la convivència, la creativitat i el compromís amb el municipi. L'alcalde ha destacat la importància de continuar impulsant espais com el Consell d'Infants, afirmant que escoltar la veu dels més joves és essencial per construir, doncs, un municipi més participatiu i inclusiu. Iniciatives com aquesta els permeten expressar les seves idees, desenvolupar la seva creativitat i sentir-se part activa de la comunitat. I el passat dijous, 18 de juny, també va tenir lloc una cursa solidària pel passeig marítim en benefici a la Fundació David Smile. Aquesta iniciativa va estar promoguda per l'alumnat de tercer F de l'Institut Ernest Joaquim Martí amb la col·laboració en l'organització de la Regidoria de Joventut i Educació i Policia Local de Cunit. La cursa ha estat un esdeveniment lúdic i esportiu amb participació de joves i del grup Mou la Vida de Cunit. Cada participant va portar una peça de roba esportiva que anava destinada a la Fundació David Smile. La regidora de Joventut i Educació, Yolanda Sánchez, agraeix la participació de totes les persones i veu d'aquesta activitat intergeneracional com una oportunitat de fomentar aprenentatges mutus, així com augmentar l'autoestima i l'autonomia entre joves i grans. I els dies 16 i 17 de juny també es va celebrar l'Auditori Joan Colet de Calafell del Tocània 2026, un esdeveniment en què els alumnes de les escoles del Baix Penedès poden mostrar el que han après musicalment al llarg del curs. Tots els infants hi participen amb la col·laboració del professorat de música de les diferents escoles. L'Escola de Música Contrapunt va acompanyar les actuacions durant tocant en directe amb el seu equip docent donant suport musical als alumnes. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat la importància de la música com a eina d'expressió artística i de cohesió entre les escoles del municipi. I l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit han reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén, doncs, posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidora de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura d'aquest conveni, qual és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde Jaume Casanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i part de la CEC, la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosario Gómez Raya. Recordem també que el dia 15 de juliol realitzarem un sorteig d'un fantàstic creuer per dues persones, gentilesa de Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. I és que tenim la campanya engegada Compra Cunit té premi, més de 600 premis amb els seus rasques, més el sorteig final el dia 15 de juliol en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji. Recorda, el 16 de juliol. 16 de juliol a les 9 de la nit. Caldrà respondre en directe al sorteig, el qual es farà a través dels micròfons de Ràdio Cunit. I parlant de Ràdio Cunit, també l'Ajuntament de Cunit, a través de la nostra emissora, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei NCAS Lights, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permet, doncs, processar els continguts de l'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadates, facilitant la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de cerca. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. I Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició dels mullats i dels cremats. Doncs ja tenim aquí, doncs, entre el 3 i el 13 de juliol, la nostra Festa Major Sant Cristòfol 2026. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell, el que us facilitarem més endavant. Això sí, en exclusiva podem detallar que el pregó de Festa Major el realitzarà el nostre company Guillem Estadella i que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. També tenim, doncs, la cançó oficial de la Festa Major, els mullats descremats, el qual podeu escoltar al llarg de tota la nostra programació aquí a Ràdio Cunit, emissora oficial de la Festa Major d'estiu 2026. I també recordem que la matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes pel curs vinent s'ha de formalitzar fins al 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç www.cunit.cat/informació-i-serveis-al-trenet. El qual detallarem també el proper dijous. També recordem que tenim activitats infantils d'estiu a la biblioteca, el que cal inscripció prèvia només a través dels formularis de la web o també, doncs, a les seves xarxes socials, a Facebook, Instagram, en Biblioteca de Cunit. I també fins al 24 de juny la ciutadania i les entitats que heu participat en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podeu valorar-la i donar la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament titulat Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. També sobre el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül pel curs vinent, el que doncs acaba el termini el 29 de juny. I tenim nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. L'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis eFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove, al carrer dels Horts, número 5. Però encara tenim més notícies. Un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, aquest divendres 26 de juny a 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçant-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem també que tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, el que, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recorda, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. A més a més, tenim de la tercera edició del Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, que tindrà lloc el dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. Vine a gaudir de les obres audiovisuals finalistes d'aquest festival pensat per potenciar el cinema entre el jovent, un esdeveniment que dona veu i visibilitat als i les joves cineastes del territori. Cinema a la fresca i talent local. T'ho perdràs? A més, també tenim una visita guiada per conèixer la història de Cunit el 28 de juny. Punt de trobada a plaça de la Vila davant de l'Ajuntament a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. I l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzarà les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 10:45 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrenca el 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I si marxem al diari de Tarragona, ens fa referència que la Bonoloto deixa més de 656.000 euros a Cunit amb una única butlleta guanyadora. A l'acertant de la primera categoria va segellar la seva aposta en un despatx receptor de l'avinguda Francesc Macià i es va endur un premi de 656.702 euros. La sort ha tornat a somriure aquest dilluns a la província de Tarragona i més concretament al nostre poble, amb el sorteig de la Bonoloto celebrat el 22 de juny. Enhorabona pel guanyador. I també donem l'enhorabona al Club Esportiu Millo Cunit, amb l'European Club Taekwondo Championship 2026, el que ha arribat a la seva fi i que en aquesta ocasió les medalles no han pogut ser doncs acompanyades en el nostre club, però sí tornen a casa amb la satisfacció d'haver compartit al màxim nivell europeu. 11 combats guanyats, 2 mèrits quarts llocs i el qual és una experiència internacional d'enorme valor front a alguns dels clubs i seleccions més fortes d'Europa. Des d'aquí el Taekwondo Millo Cunit està convençut de que tot el treball realitzat a Sarajevo tindrà la seva recompensa. L'experiència adquirida, l'aprenentatge i la confiança que s'emporten es veurà reflexada molt aviat en els pròxims campionats. Des d'aquí, doncs, felicitem el Club d'Esports Taekwondo Millo Cunit. I també recordem que l'Ateneu Cultural Alba de Cunit torna amb el 31è certamen de poesia Alba Estiu 2026, al qual, doncs, en farem referència en properes edicions aquest mateix informatiu. El 31è certamen de poesia Alba Estiu 2026 l'organitza l'Ateneu Cultural Alba de Cunit amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès en aquesta setmana. El programa Baix Penedès al dia ha conversat amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, per fer balanç de l'actualitat i dels principals projectes que marcaran el futur de la comarca. Durant l'entrevista que s'ha abordat aquí a Ràdio Cunit, doncs hem tractat diverses qüestions tan rellevants com la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, la nova seu del Consell Comarcal, els avenços del Pla Territorial del Penedès, la situació del contracte de residus, les inversions en sanitat amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell i els nous caps de Calafell i l'Arbós. També hem parlat de mobilitat i de la reivindicació del bus express, dels projectes vinculats a la comunitat de regants, de les estratègies de promoció turística i dels grans reptes que afrontarà el Baix Penedès durant els pròxims anys. Si us vau perdre el programa, podeu recuperar l'entrevista completa a la nostra pàgina web www.radiocunit.cat, en el nostre apartat de Ràdio La Carta, Baix Penedès al dia, un programa que realitza Ràdio Cunit en complicitat i en connexió amb la resta d'emissores de la nostra comarca i amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. I també aquest passat dimarts el Consell Comarcal del Baix Penedès va celebrar a Cunit una nova sessió del Consell d'Alcaldes, un espai de treball i coordinació entre els municipis de la comarca per abordar projectes i iniciatives d'interès comú. Durant la sessió, la directora general de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Amèlia Mestre, va presentar l'acord de col·laboració que properament signarà amb dues entitats per reforçar la cooperació entre el teixit empresarial i les institucions del territori. La trobada també va comptar amb la participació de la plataforma Girasol. A més, es va exposar els avenços en el projecte de creació d'una plataforma única de gestió del servei de taxi al Baix Penedès, una iniciativa que busca millorar la coordinació i l'accessibilitat del servei a tota la comarca. Finalment es va informar als alcaldes i alcaldesses de l'estat dels treballs i dels avenços del projecte de la futura seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, una infraestructura que permetrà millorar l'atenció a la ciutadania i centralitzar els serveis comarcals. A més, també el Consell Comarcal de Baix Penedès ens recorda aquestes dues xerrades informatives sobre el procés de regularització extraordinària adreçada a persones que ja han iniciat aquests tràmits i que vulguin resoldre dubtes sobre la seva situació administrativa. Les sessions estan impulsades pel Servei de Primera Acollida per a persones no vingudes i l'equip comunitari del Consell Comarcal i comptaran amb la participació d'una advocada especialista de la Direcció General de Migració de la Generalitat. Recordeu, dilluns 29 de juny a l'Arbós, a les 11 del matí a l'Auditori Municipal, al carrer Palma 2, i a Cunit, a les 4 de la tarda, a Espai Jove, al carrer dels Horts número 5. Aquestes trobades tenen com a objectiu oferir informació actualitzada, orientació i assessorament a les persones que es troben immerses en el procés de regularització. Us hi esperem! I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta de ple estiu. Esperem un temps esplèndid i també molt calorós, amb cel clar tot el dia i encara que amb una visibilitat tèrbola per la pols en suspensió i el cel bastant blanquinós. La temperatura pujarà aquesta nit i la mínima estarà entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima demà estarà per sobre dels 30 o dels 31 a la part interior del municipi, amb una humitat moderada, una mica alta de nit i ambient xafogós, ben feble en terrals de nit i marinades de mitjorn de dia, i fent que la mar estigui enterrissada i marejol, i la revella enguany serà calorosa i molt plàcida, amb cel clar, amb una temperatura alta que al voltant de les 10-11 de la nit pot estar encara al voltant dels 27 o 28 graus, amb un ambient xafogós i amb vents encalmats o en forma de brises enterrals entrada a la nit. Per tant, revella plàcida, tranquil·la i calorosa.
3: Més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
5: Music City, amb Joan Balaguer.
6: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
7: No fotis.
8: M'ha encantat el programa Music City.
9: Bueno, això és Mogró de Monja, tu.
10: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
5: Music City, amb Joan Balaguer.
11: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia, o si esto te hace creer todavía en la música, eres de los nuestros. Music Box.
7: todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Román.
11: 30 años de éxitos.
12: Cubic FM con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del artista invitado. Todos los martes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunit.cat.
11: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
13: Amb Albert Malla.
0: Tots els dimarts a les 8 del matí. Amb Albert Malla. En exclusiva per Ràdio Cunit. Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música, vulguis o no, o no, o no, o no, o no.
14: Sí,
0: o no.
14: Més música.
0: Cunit Hits.
15: Cunit Hits.
0: Cunit Hits.
15: Cunit Hits.
0: Quan no hi ha programes... Cunit Hits a Ràdio Cunit.
16: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
0: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 2:15 del matí a Ràdio Cunit.
16: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
0: Salta y viu amb Radio Cunit.
17: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM. FM.
18: Este verano Radio Cunit te acompaña.
19: En la playa también se escucha Radio Cunit.
20: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
0: Dexter Ferrui, te
21: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
22: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
0: Hola, hola, benvinguts a la vostra sintonia. Torna al magazín de l'estiu de Ràdio Cunit.
23: Ventilador.
24: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
0: El ventilador.
25: En la guitarra. La bomba de neutrones.
0: Avui dilluns, dia 22 de juny, comencem una nova edició, una setmana més curteta. Tenim la revella de Sant Joan, tenim ganes de marxa, tenim ganes de juerga, ganes d'estiu, de platja i tot el que viu, com diria aquell, tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del vostre programa. A les

0: és que el nostre ventilador ja camina, sí senyor, i com no, doncs, també obre les portes a la participació dels nostres oients, com bé dèiem, amb aquestes vies de comunicació directes, a les que són aquestes, i estan ben obertes.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918. 977-674918.
3: The telephone number is 977-674918. Il telefono della radio è il 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
0: Sí senyor, i a més també tenim la nostra web www.radiocunit.cat, .cat, i les nostres xarxes socials.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: I aquí ens trobaràs, com sempre, donant la benvinguda a tots els nostres oients i a tots els guiris i turistes del nostre municipi, i també als patrocinadors i a la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, la producció, Susana González, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Vera Lévolo, en fi, i moltíssima gent més que passarem a repassar el nostre sumari d'avui dilluns, 22 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Benvinguts, benvingudes al ventilador. Oh,

l'Ajuntament de Cunit. Com no, també tindrem la secció del Mundial de Futbol, és que estem en ple Mundial, Mundial 2026, i repassarem la història, precisament, d'aquesta competició. A més, també aprendrem a parlar bé a l'anglès amb OK Radio i amb Gemma, amb Jack Palau, també, eh? També, doncs, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró. Connectarem amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Connectarem amb la ONCE, també per conèixer l'estat de la nostra cartera. A veure si ens aportem algun pessic amb les combinacions guanyadores de la mà de Juan Coma. També, doncs, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. També esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte nocturn, eh? I, a més, també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, eh? Un 22 de juny de 3 anys a les nostres efemèrides. Connectarem amb les platges de Cunit per saber el seu estat de les platges. Quines banderes tenim de la mà de Josep Miró. I, si Déu vol, també tindrem l'actualitat esportiva de la mà d'en Xavi Cendra. Consells per anar a la platja, consells per aguantar la calor, el santoral, els aniversaris dels famosetes, també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, que aquest és el teu espai, eh? Doncs sí, podràs en contacte amb nosaltres. Doncs nosaltres realitzem tots els encàrrecs que desitgis. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre t'endonaràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. També, doncs, per exemple, tenim la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cànove de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. També tenim Bemol Nou, a seva classe de guitarra, piano, baix o producció musical. També, doncs, com no, tenim Vanessa Sancho amb el seu llibre Mi Montaña Rusa de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit. La Joieria Castillo ens ofereix el seu detall sorpresa. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium. I que trobareu aquí al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb saca de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic dolum que va pel carrer Francesc Macià número 18. La Marina. La Marina ens ofereix dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja, l'antiga Calona, eh? I Bar La Pinya també ens ofereix dos esmorzars al carrer Conca d'Orberà número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rim número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la diligència. Sí, la diligència, que us ofereix dos vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol, on, per cert, demà tenim la gran revetlla de Sant Joan, al qual podreu disfrutar tots i totes. Podeu venir a sopar, podeu venir a prendre alguna cosa, podeu venir a ballar i a passar-ho d'allò més bé, eh? Clar que sí, home, amb companyia de Renato i de tota la seva plantilla de la diligència a l'hostal més mític, el Rovell de l'Ou del nostre municipi, on disposareu d'un fantàstic menú amb pica-pica, segon plat a escollir, coca de Sant Joan, petardos, cava, el que faci falta, i sessió de Sound DJs Kilòmetre Zero. Un servidor estarà allà present també per posar la millor música i liar-la d'allò més bé, eh? La millor revella, ja ho saps, a la diligència. Demà, eh? Demà, a partir de les 9 de la nit. A més, també, la Passeteria Cunit ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la Xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. La Xurreria Belo ens ofereix, doncs, aquí al carrer Conca de Barbant número 13. Xurreria Belo, davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Ananda Yoga Studio Cunit us ofereix també una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria Hípica de Cubelles, un vermut amb braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions, aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La Carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada, a l'Avinguda de Barcelona, 185. I el Pollo a la Brasa al Sol ens ofereix un pollastre de brasa a l'Avinguda de la Font, número 86. A més, la Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I el local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera, 1043, de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. A més, al bar Casa Carminya de Castanyaire, un menú per dues persones de dimarts a divendres, al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones, al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. A més, la cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. I al costat mateix tenim la Penya Bètica, sí, la Penya Bètica de Comarruga, amb aquest sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. La pizzeria La Góndola de Cubelles us ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer número 10.

0: de Cubelles. I també el Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco us ofereix també un lot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, de Cunit. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs quilòmetre 0, eh? I la Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. El Racó dels de Cunit, una beguda refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani número 2, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzar el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova de Geltrú. Ja ho saps, home, tot això molt més barrejat amb la millor selecció musical. Busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
1: Un cop d'ull als diaris.
0: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia. D'avui, doncs, dilluns, dia 22 de juny de 2026. Comencem, doncs, pel Diari de Tarragona, quan ens set de portada amb el següent titular. La falta d'electricitat frena la vivenda. Crisi habitacional. La falta de distribució elèctrica llastra, doncs, la promoció urbanística. A més, en fotografia de portada, ho sabem a Salvador Illa, Rubén Viñuales i els familiars dels tres morts amb aquesta tragèdia que ha commogut a tots. Un minut de silenci pels tres menors, doncs, els quals ens van deixar a les platges de Tarragona. I parlant de Tarragona, la necròpolis paleocristiana no té data de reobertura. Encara no s'ha licitat la museografia, tot i que doncs, avancen les obres. A més, també tenim aquesta Firlab amb els sabors del món en Cambrils. I en capçalera tenim Espanya, que goleja amb la victòria davant Aràbia Saudí amb 4-0, el que recupera la confiança. Gols d'Oyarzábal i Lamine Yamal i un altre de pròpia porta que s'ha atorgat a Cucurella. D'altra banda, deixem el Diari de Tarragona i ens endinsem amb el Diari Ara, el que encet de portada amb el següent titular referent a habitatge. I és que tenim a Catalunya que crea 320.000 places en pisos turístics en una dècada. Els habitatges ja concentren el 47,5% de l'oferta turística. En un de cada 9 municipis ja hi ha més llits per al turisme que per habitants. En fotografia de portada observem un pis apuntalat i és que tenim el següent titular. El pis ens cau a sobre a trossos. Els veïns d'un bloc de Barcelona que és propietat de la Generalitat denuncien que fa mesos que viuen amb els pisos apuntalats i alguns han patit ensorraments de sostres. D'altra banda, tenim a Jordi Martí Galbis, que serà l'alcaldable de Junts per Barcelona. La victòria del regidor és un avís per a la direcció de Puigdemont. I a més, Lamine Yamal surt al rescat d'Espanya al Mundial. El Blaugrana fa una gran actuació i marca contra l'Aràbia Saudita. Però encara tenim més titulars, com per exemple el de l'escriptor Sebastià Alzamora. La sintonia entre el Partit Popular i la justícia patriòtica és més que evident per desallotjar el PSOE del poder, el qual ha pervertit l'estat de dret. I també tenim, doncs, el que seria el catedràtic de dret, Àngela Huyesang, on diu que la Xina està nodrint un ecosistema d'intel·ligència artificial molt ampli que coordina els productes de DeepSec amb tota la cadena de subministrament. I també ens recorda Pavarotti, doncs, el 14 de desembre a les 8 de vespre al Palau de la Música Catalana, el que les entrades ja estan a la venda en aquest mateix rotatiu. Deixem el Diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el que ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat i amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que podem observar un braç punyenal i tintat amb la bandera LGTBIQ+, i amb el següent titular. més orgull que mai. El col·lectiu LGTBIQ+, crida a omplir els carrers de reivindicació a les manifestacions de l'orgull del repte d'aturar i vèncer l'odi reaccionari. Pel que fa, doncs, al dia d'ahir, tenim, doncs, a Guillem Vidal. Una negociació plena d'obstacles. Les amenaces de Trump tornen a complicar un acord de pau amb l'Iran que interromp les converses a Suïssa. I també tenim crònica a Joan Trilles, un gran solstici de democràcia musical. També crònica de Marta Vidal. Rússia encara fissura europea. I pel que fa a l'esportiu, teniu a Paula Blasi, que guanya la volta i confirma la seva gran projecció. Marc Márquez s'imposa a Berno i és a 40 punts del líder del Mundial. Però encara tenim més titulars que signen diversos periodistes, com per exemple Òscar López, titulat Gaudí a Igualada. Eva Vázquez, a Basari, totes les vides. Andreu Pujol, Negrés. Xevi Sala, el súper de cada dia. Ana Balcells, salvar la llengua. Guiomar Amell, la coherència de Gaudí trepitjada. I Cesc Batlle, Sol Víctor. A la capçalera tenim entrevista a Jordi Vaireda, ecòleg especialista en boscos i investigador dels CREAP, el que declara: no estaria mai tranquil en una urbanització amb el bosc a tocar. I pel que fa referència a l'Observatori Municipal, marxem a Benidorm. Un compte pendent de 350 milions. Tenim entrevistes a l'alcalde, Toni Pérez, i a la cap de l'oposició, Cristina Escoda. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general, quan ja estem a escassos 5 minuts per arribar al punt horari de les 11 del matí i donar pas a la xarxa de comunicació local. Marxem amb La Vanguardia, que han set de portada amb una dècada perduda. El Brexit ha contregut, doncs, un 8% al preu interior brut del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea segueix i s'ha substituït, on la immigració comunitària és per la d'altres països. Tenim britànics a Espanya, els que declaren: ens disparem un tret al peu. En fotografia de portada tenim Espanya, que es treu amb creix, doncs, es desfoga, vaja, davant de l'Aràbia Saudita. I tenim a Lamine Yamal, que va obrir el marcador de la golejada d'Espanya davant Aràbia Saudí amb aquest 4-0. L'equip es va arrecir, doncs, cada cop en escreix per el seu mal començament en el Mundial davant de Cap Verd, en especial Oyarzabal, ja que va esmenar la seva discreta actuació en el primer partit amb 2 gols dels 4 que va marcar ahir la selecció, que recupera així el seu lloc com a una de les favorites. D'altra banda, també tenim alerta taronja. La onada de calor arribarà, doncs, demà al seu punt àlgid. I a Barcelona, Jordi Martí és el candidat de Trias que guanya les primàries de Junts. Pel que fa referència al Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez. Sánchez sortirà a l'ofensiva el dimecres en la seva compareixença davant del Congrés per Zapatero. La Moncloa preveu, doncs, un xoc fort amb el Partit Popular per les causes judicials. I l'ultra de l'Espriella guanya per una estreta marge a les presidencials de Colòmbia. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periódico de Catalunya, que ens set de portada amb el següent titular: Lamine redimeix Espanya. Una gran primera part de l'estrella de la selecció i un doblet d'Oyarzabal obren la porta dels 700 del Mundial. A més, tenim la deliberació dels vocals, que continuarà avui. El Poder Judicial debat si sanciona el jutge Peinado. La presidenta del Consell General del Poder Judicial convoca la comissió permanent i proposa expedientar el magistrat que va afirmar que els escortes podien ajudar a fugir a Begoña Gómez. A més, tenim sèniors al volant. Gairebé 2 milions de conductors espanyols tenen més de 75 anys. I Jordi Ribas, president de la intel·ligència artificial de Microsoft, diu que s'entén que Europa vulgui sobirania tecnològica. I el 15 de juliol, la Unió Europea i el Regne Unit ultimaran la caiguda de la històrica reixa de Gibraltar. més a més, a la capçalera tenim a Jordi Martí, el qual serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. I acabem a 2 minuts per les 11 amb El País, el que han set de portada amb la investigació a Begoña Gómez. La presidenta del Poder Judicial planteja expedientar a Peinado. Isabel Perelló convoca una reunió per analitzar l'afirmació del magistrat sobre els policies que escoltaran a l'esposa del president del govern, el que podrien ajudar-la a fugar-se. D'altra banda, el Partit Popular veu lògic l'enfado doncs, dels policies amb el jutge i les mostres del seu suport. A més, en fotografia de portada tenim a Lamine Yamal celebrant ahir el gol que anotà el primer dels partits davant Aràbia Saudí. I pel que fa al Mundial 2026, Espanya, doncs, es deixa anar al fi davant d'Aràbia Saudí, on la Roja convenç amb aquest 4-0 després d'un gran inici i una brillant actuació d'Oyarzabal. Pel que fa a Alemanya, un DAP és el golejador que era un operari. I Maradona, 40 anys de 2 gols inoblidables. Però encara tenim més titulars. Els laboristes empuixen a Stormer a que presenti la dimissió. Bonham, exalcalde de Manchester, és el favorit com a successor. La policia reactiva també la investigació per l'atemptat de la T4. I pel que fa a economia, les asseguradores i els bancs es llencen a per les accions de SpaceX. Pel que fa a societat, la segona onada de calor en 20 dies paralitza França. I a la capçalera marxem amb notícies d'àmbit internacional, on Trump s'apropia de la celebració del 250 aniversari dels Estats Units. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és moment d'actualitzar, doncs, tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre d'aquí, a través de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
4: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
3: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda també, una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
2: Notícies en xarxa.
0: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del mar, número 17.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323, Instagram, Academia Bemol 9. Alero D32. Abierta la inscripción. Academia Música Bemol 9.
2: Churrería Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
2: Velo.
1: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Churrería com?
2: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
2: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
2: Velo.
0: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia.
3: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cuní. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit.
0: I no et perdis la Revetlla de Sant Joan. Entrant pica-pica de la casa, segons escollir, postres de la casa, cava, coca i sessió de DJ Jaumix per només 33 euros. Iba inclòs, La Diligència. No et perdis la Revetlla.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Aquestes vacances viatja amb nosaltres. 107.0 de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar el que seria doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments ens informen que la línia va transcorregent amb el seu horari habitual, complint-se els horaris previstos, tot i que la R3 circula interrompudament a causa d'una incidència a la infraestructura per robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès, la que s'amplia el servei alternatiu per carretera a tota la línia. Pel que fa doncs a la R14, circulació interrompuda entre Reus i Vinaixa a causa d'un incident proper a la zona de vies i una incidència a la infraestructura a l'estació de Montblanc causats per un robatori de coure amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Vinaixa. A la RL4, Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, en servei ferroviari de la línia R4, i també pel que fa a Rodalies Girona, la RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari, el que consulteu doncs els seus horaris. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges amb servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona, entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus, servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. I a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Podeu consultar tots els seus horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta de ple estiu, pràcticament com tot el cap de setmana, amb unes temperatures ja de rigorós estiu, amb sol i cel clar al matí i amb alguns núvols a partir de mitja tarda i al final del dia, però poc destacables. Això sí, amb una visibilitat tèrbola i presència de pols en suspensió i amb un cel una mica blanquinós. La temperatura aquesta nit ha baixat unes dècimes, però en canvi pujarà una mica les dècimes que van baixar ahir, i avui ens mourem entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 29 o 30 arran de mar i de 30 a 31 a les parts més interiors del terme municipal, amb una humitat moderada i xafogor notable. Ben feble el domini del Garbí la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid i també molt calorós, amb cel clar tot el dia i encara que amb una visibilitat tèrbola per la pols en suspensió i el cel bastant blanquinós. La temperatura pujarà aquesta nit i la mínima estarà entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima demà estarà per sobre dels 30 o dels 31 a la part interior del municipi, amb una humitat moderada, una mica alta de nit i ambient xafogós, ben feble en terrals de nit i marinades de mitjorn de dia, i fent que la mar estigui enterrissada i marejol, i la revella enguany serà calorosa i molt plàcida, amb cel clar, amb una temperatura alta que al voltant de les 10-11 de la nit pot estar encara al voltant dels 27 o 28 graus, amb un ambient xafogós i amb vents encalmats o en forma de brises en terrals entrar a la nit. Per tant, revella plàcida, tranquil·la i calorosa.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, de il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia. Com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz, que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom, molt bé, estem fent, passant calor, molta calor.
0: Sí, oi? Bueno, doncs per això tenim el ventilador, per refrescar-ho d'allò més bo, clar que sí, home. I avui, amb quina cançó ens deleitaràs per refrescar-nos una miqueta més?
1: Doncs avui és el Dia Internacional de la Dona Sense Roba Interior.
0: Ah, caram, Déu-n'hi-do, o sigui, avui despelote una mica, o què?
1: Avui despelote, bueno! Avui despelote... Avui les dones ben fresquetes.
0: Mira, esclar que sí, home, doncs la millor excusa, la millor excusa per anar més lliures,
1: Exacte. Doncs anem a sentir a Tamara Seis Dedos, la sí. famosa Tamara, no la que canta bé, sinó l'altra, amb Sin Ropa Interior a Porti Remix.
0: Perfecte, doncs anem a escoltar aquest tema musical. Mira, aquest no el coneixia. Escolta, doncs anem a escoltar-lo. Doncs moltíssimes gràcies, Núria, que vagi tot molt bé, que passis un bon dia i, si Déu vol, ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Fins demà, un petó.
0: Una abraçada. Adéu-siau, bon dia. Sí.

0: mujer.
1: Tamara, sin ropa interior. A por ti remix.

ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de començar, doncs, a repassar el que serien les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats aquest cap de setmana pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Aquí ens arriba la secció del cuponazo.

0: I ahí va el cupón, sí senyor. I ens remuntem ja al que seria el cuponazo de divendres, 19 de juny de 2026.
1: Ai, que pelotazo, que pelotazo, que me ha tocado el cuponazo.
0: El número del cuponazo ha estat el 44.557, 44557 de la sèrie 116. A l'Eurojackpot d'aquest divendres, la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 16, 27, 37, 42, 45, amb els sols, el 5 i el 12.
1: Ahora que tengo dinero, me quedo...
0: El sueldazo del fin de setmana. El número premiat ha estat el 57.161. 5, 7, 1, 6, 1, de la sèrie 29.
1: Diria, quien lo diria...
0: I el sorteig midia, la data premiada és la del 12 de maig de 1940, amb el 8 de trèvols. La dupla de la 11, el 03. La super 11, el 01, 06, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 41, 45, 46, 49, 53, 54, 56, 64, 71, 72, 79 i 83. I el triplex de la 11, el número premiat ha estat el 634. 6, 3, 4.
1: Se acabaron los problemas, hay que...
0: I fins aquí doncs s'acaba el que serien les combinacions guanyadores dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Ah!

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Les platges d'avui es presenten en un estat de ple estiu, amb domini del sol, amb cel clar, amb una miqueta de brisa molt feble de migjorn la major part del dia, de força 2-3, i això farà que la mar doncs estigui relativament tranquil·la, més que el cap de setmana. Encara hi haurà una mica de marejol, però no serà massa destacable, onades que poden estar al voltant dels 20-25 centímetres al centre del dia i sempre amb un corrent dominat de vent pel migjorn. Per tant, esperem tenir banderes verdes a les nostres platges durant tota la jornada.

I ara sí, l'escut d'aquesta sintonia és el torn d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns 22 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. Repetim, 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim a la farmàcia Franco, situada al carrer Jesús 48 de Calafell Poble. El seu telèfon d'urgències és el 681-222-934, 681-222-2934. I un segon telèfon alternatiu, el 977-69-1639. Repetim, 977-69-1639.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

Εφεμέριδες. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 22 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1343, a Palma de Mallorca, on a la seu Pere III el Cerimoniós és proclamat rei de Mallorca, amb la qual cosa els territoris del Regne de Mallorca resten incorporats a la Corona d'Aragó. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1713 a l'Hospitalet de Llobregat, el que assigna secretament el conveni de l'Hospitalet, en el que Carles VI, del Sacre Imperi Romano-Germànic, es compromet davant Felip V d'Espanya a retirar les tropes aliades de Catalunya, Mallorca i Eivissa i a lliurar a Barcelona o Tarragona en el context de la Guerra de Successió Espanyola. Amb aquestes que arribem al segle XIX, on el 1817, a Cuba, s'origina la seva indústria de tabac quan Ferran VII d'Espanya signa un decret que legalitza la seva producció i comercialització. El 1826, a Lisboa, s'estrena al Teatre Nacional de São Carlos l'òpera Adina de Gioachino Rossini. I el 1838... Orizaharra, a Álava, els liberals acaben vencent a la llarga batalla d'Orizaharra durant la Primera Guerra Carlina. I amb aquestes que arribem al segle XX, on el 1940 complica a França l'amnistici, l'acord de cessament d'hostilitats entre les autoritats del Tercer Reich alemany i els representants de França va ser signat a Retondes, al bosc de Copinieix. L'any següent, Europa, Alemanya envaeix la Unió Soviètica a la Segona Guerra Mundial, el 1941. Itàlia, com avui, de l'any 1976, a Barcelona, es produeix el míting de la llibertat sota el lema Guanyem la llibertat, al Palau Blaugrana, amb l'inici del procés constituent del Partit dels Socialistes de Catalunya Congrés, primer míting democràtic autoritzat des del final de la Guerra Civil Espanyola. Amb aquestes que arribem ja al 1981 a Madrid, a que a Espanya és aprovada al Congrés de Diputats la llei de divorci, que entraria en vigor a l'agost d'aquell any. I al 1986, a Espanya, el PSOE guanya les eleccions generals per majoria absoluta. El seu líder, Felipe González, president del govern espanyol, revalidarà el seu càrrec. I amb aquestes que arribem al segle XXI, i més concretament a l'any 2007, quan a Santiago de Chile debuta oficialment la selecció catalana de patinatge de velocitat participant en la Copa Cono Sur. I el 2018 a Tarragona s'inauguren els 28ens Jocs Mediterranis, celebrats a la ciutat de Tarragona del 22 de juny a l'1 de juliol del mateix 2018. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 22 de juny d'altres anys. Aquestes han estat, doncs, les nostres efemèrides.

0: Continguts en xarxa.
1: Il·lustres.
2: Maria Aurèlia Capmany va ser novel·lista, autora de teatre i assagista. És una de les escriptores catalanes més polifacètiques. Formada sota els ideals republicans, Maria Aurèlia Capmany no ho va tenir gens fàcil per esdevenir escriptora a la Catalunya de postguerra. Els seus inicis literaris van estar marcats per les traves de la censura sota la repressió franquista. El 1947 va quedar finalista del Premi de Novel·la Joanot Martorell amb Necessitem morir, i el va guanyar l'any següent amb El cel no és transparent. El seu prestigi com a narradora li arribarà, però, el 1956 amb l'obra Betúlia. El 1959 funda amb Ricard Salvat l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, on exerceix de professora, fa d'actriu, de directora i de traductora. Manoli Arànega, directora de la Biblioteca Maria Aurèlia Capmany, explica el vincle que va tenir l'escriptora amb el municipi de Sant Boi de Llobregat.
3: Sant Boi té un festival que es diu Festival Altaveu, és un festival de música. El 1989, en la seva primera edició, el pregó del festival el va fer la Maria Aurèlia Capmany. Va causar gran impacte aquest pregó, doncs, perquè va cantar en un moment determinat, era molt oberta, i llavors se li va voler reconèixer, o se li va voler agrair aquest detall que va tenir en el 1989, quan es va construir aquesta biblioteca que es va inaugurar al setembre del 1991.
2: Com a assagista, sobresurt per les seves obres sobre la situació de la dona. En l'àmbit polític, va intervenir en el procés constituent del Partit Socialista de Catalunya Congrés, el novembre de 1976. També va ser regidora i responsable de les àrees de cultura i d'edicions a l'Ajuntament de Barcelona i membre de la Diputació de Barcelona des del 1983 fins que va morir el 2 d'octubre de 1991. Va ser també membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i presidenta del Centre Català del Pen Club.
4: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
5: 107.0 FM.

Farem un petit repàs del que vam aprendre la setmana passada i comencem, doncs, amb els dies de la setmana. Monday, dilluns, Tuesday, dimarts, Wednesday, dimecres, Thursday, dijous, Friday, divendres, Saturday, dissabte, and Sunday, diumenge. Els mesos de l'any eren January, gener, February, febrer, March, març, April, abril, May, maig, June, juny, July, juliol, August, agost, September, setembre, October, octubre, November, novembre i December, desembre. I per últim, les quatre estacions de l'any, winter, hivern, autumn, o fall en l'equivalent anglès americà, que és la tardor, spring, primavera, summer, estiu. Repetim, winter, hivern, autumn, fall, tardor, spring, primavera, summer, estiu. Avui aprendrem l'abecedari. Les lletres són A, A, B, B, C, C, D, D, I, és la E, no us confongueu, F, F, G, la G, H és l'H, I és la I, J és la J, K és la K, L és la L, M és la M, N és la N, O és la O, P és la P, Q la Q, R la R, S la S, T la T, U la U, V és la V baixa, la W és la W, la X és la X, la Y és la Y i la Z és la Z. Tingueu molt en compte que la A, la E i la I es confonen molt. La A és A, la I és I i la I és I. A, A, E, I, I,

0: La primera paraula que aprendrem serà trick or treat. Trick or treat, que és una fórmula que fan servir els nens quan van a demanar caramels. Repeat after me. Trick or treat.
1: Trick or treat.

La segona paraula és cat, que és gat. Un gat negre és black cat. Repeat after me, black cat. Black cat. Una altra paraula típica també per aquesta època és zombie, que com el seu nom indica és zombie. Repeat after me, zombie. Una bruixa és una witch. Witch. I no podem imaginar una bruixa sense la seva escombra. Escombra és broomstick. Broomstick. Les bruixes també tenen

un caldero, que es cauldron. Cauldron. Les carbasses es diuen pumpkins. Pumpkins. Els caramels es diuen sweets en la seva versió Regne Unit i candies en la versió americana. Sweets o candies? Candies. Un fantasma es diu ghost. Ghost, com la pel·lícula romàntica. Ghost. La lluna, com vam aprendre el primer dia, es diu moon. Moon. Les disfresses es diuen costumes. Costumes. Un ratpenat és Bat, de Batman. Bat. Un vampir es diu Vampire. Vampire. És un vampir. Les aranyes es diu Spider, com Spider-Man. Llavors, taranyina es diu Spider-Web. Spider-Web, que és una paraula composta de aranya, spider, i xarxa o tela, web, spider web. Every day together on the beach, every night she's closer in my dreams. Every memory... La paraula tomba és tombstone. Tombstone, que és una làpida. As close as you could be, I did this, the genie. Una casa encantada és una haunted house. Haunted house. Casa encantada. Un mussol és owl, spelled, lletrejat O-W-L. Owl, mussol. Un esquelet es diu skeleton. Esquelet, doncs, és skeleton. Una mòmia es lletreja mami. No confongueu mami amb mami, que és mare. Mami amb de mare va amb E i mami de mòmia va amb U. Llavors, mami de mare va amb A i mami de mòmia va amb U. Un espantaocells és un scarecrow. Scarecrow. Espantaocells. I per últim, un home llop és un werewolf.

Recordeu que si voleu practicar l'abecedari amb les paraules que hem après, només cal que escolteu una vegada més les paraules i practiqueu amb elles les lletres lletrejant aquestes paraules. Ha arribat el moment de la gramàtica. Si recordeu, la setmana passada vam aprendre el verb to be en present, però la seva forma afirmativa. Fem un repàs del que vam aprendre l'última vegada. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Recordem que això és la forma afirmativa del verb to be i es fa servir per el verb ser o estar. Ara comencem, doncs, en la forma amb negatiu, que l'únic que es fa és afegir-se un not després del verb. Per exemple, jo no sóc tal és I am not. Amb you és el mateix, you are not. Amb les formes he, she o it passa el mateix, he, she, it is not. Amb we are not, you are not, they are not. Recordem que quan escrivim hi ha maneres per abreujar, per contraure aquesta forma. Amb am no es sol fer perquè és I am not, però amb you, we, you del plural i they es fa servir they aren't. S'ajunta l'are not és amb una sola partícula que és el aren't. Passa el mateix amb el he, she o it, que la forma seria isn't. Repassem doncs tota la forma en negatiu. I am not, you are not o you aren't, he is not o he isn't, she is not o she isn't, we are not o we aren't, you are not o you aren't i they are not. They aren't. For example, I'm not Maria. I'm Gea. It is not a cat. It's a dog. No és un gat, és un gos. Ara aprendrem la forma per fer preguntes, la forma en interrogatiu, perquè és una mica més complicada. El que es fa per la forma en interrogatiu és posar el verb davant del subjecte. Es fa com una mena d'inversió de subjecte. Per exemple, per preguntar és un gat, preguntarem is it a cat? Is, el verb, ser, va davant del subjecte i després va al subjecte. Practiquem. Are you Tom? Ets en Tom? Sou vosaltres bruixes? Are you witches? Veieu que el verb va abans que el subjecte, s'inverteix l'ordre. I les respostes a aquestes preguntes es responen amb yes or not. Per exemple, are you Gea? És a dir, yes, I am Gea. Quan responguem la pregunta hem de recordar-nos de canviar el verb. Repassem doncs amb la forma en interrogatiu. Are you Mark? Is he Tom? Is she a witch? Is it a dog? Are we friends? Are you ghosts? Are they witches? Llavors recordeu que per fer la forma en interrogatiu és el mateix que en afirmatiu, però invertint l'ordre i canviant el verb davant del subjecte.

I ara, amb la secció de False Friends, aprendrem dos False Friends. Apology, que evidentment no és apologia, sinó que és una disculpa. Si volem dir apologia en anglès, hauríem de dir defense of. El segon False Friend que aprendrem avui és arena, que òbviament no vol dir arena ni sorra, sinó que vol dir estadi. Quan vulguem dir sorra o arena en castellà és sand en anglès. Bé, doncs, i fins aquí el programa d'avui. Recordeu que hem après el verb to be, hem fet un repàs dels dies de la setmana, els mesos de l'any i les estacions, i també hem après a lletrejar i les lletres de l'abecedari. My name is Gea Palau and I'm your English teacher. Have a nice day. See you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a compareixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que ja hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. I amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterranis. La votació estarà oberta fins al 15 d'agost i, tot i que no és vinculant, servirà també per orientar la decisió final del govern francès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM. La teva sintonia més refrescant.
4: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
5: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
4: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581. 877-643581. Y también WhatsApp. 614-965-631. 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

0: Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga. Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán, número 3, en Comarruga. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
1: Bonito.
0: Bar La Piña.
1: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
1: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
1: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
1: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
1: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
1: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
1: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá, número 13, en Cunit.
1: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320. 617-584320. Peluquería Harmony. Nos puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Peluquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Peluquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
5: El Santoral i aniversaris.
6: You wanna be with me, you think and dream of me, come, can't let move.
0: ara sí, arribes a aquest punt del programa. És el moment de començar, doncs, a repassar els aniversaris dels famosetes i també, doncs, el santoral que, com sempre, ens ofereix el Sant Pare des del Vaticà, el mossèn Lleó, que torna sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, doncs, com no, aquest serà l'espai al qual també aprofitarem per obrir línies i per realitzar, doncs, encàrrecs a tota la gent a la que tingui el com a celebrar i, doncs, a felicitar. Si vols fer dedicatòries, felicitacions, agraïments, homenatges, bombes telefòniques, declaracions de moral, que faci falta, vaja, aquest és el teu espai. I a més, doncs, en agraïment a la vostra participació, us en donareu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bijuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta. Bé molt nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. El detall sorpresa de la joieria Castillo. Les dues consumicions normals no premium de Sam Iscalafell. També tenim el tall de cabell per home o bé rentat i marcat amb saca de proteïna per la dona de la porqueria Harmony. El durum kebab de Doner Pita Palas 2. Els dos esmorzars de la Marina. Els dos esmorzars de Bar La Pinya. Els vermuts de l'Olivo Restaurant Lounge. També tenim els vermutacos i el pinxo del dia de dimarts i divendres de la Bodegueta. Els dos vermuts de la Diligència. No et perdis la seva revetlla de Sant Joan. I també, doncs, com no, les quarts de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit. Com no, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o poles per dues persones de la xureria Velo. I també la sessió de ioga o massatge d'Aranda Yoga Studio Cunit. També, com no, a vermut i braves per dues persones a la braseria hípica de Cubelles. Al mig cru de Can Picada de la Carnisseria Jaguara. També tenim aquest pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol. I a vermut per dues persones de la Cova del Gorca. També el sopar per dues persones del local social al Castell. I el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyaire. La pizza per dues persones de la pizzeria Nanà. L'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria. El sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga. El sopar per dues persones de dijous o diumenge de la pizzeria La Góndola de Cubelles. I també, com no, l'esmorzar per dues persones del Saborea. El lot de regals del pollastre l'as, les patates al caliu, l'ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco. La invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou. I la invitació també per dues persones de la Giralda de l'Arbós. També tenim aquesta beguda refresc i tapa de dilluns i divendres del Racó Dolç. L'esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme. El menú per dues persones de l'Hotel Àdia i també la invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algú millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home, clar que sí! Recordem les vies de comunicació directes, les que són aquestes i estan ben obertes.
6: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
7: The telephone number is 977-674918.
8: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
7: Il telefono della radio è il 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
0: I també, com no, tenim la nostra pàgina web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per un plenari, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
8: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat. Y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs, i com no, en agraïment a la vostra participació, doncs us endureu un numeret per tots els premis als quals hem repassat anteriorment, i també, doncs, com no, us posarem tots aquells temes musicals que més us agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes, i a sobre t'emportes un numeret al qual entres a sorteig de tots els regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, clar que sí, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, tots els patrocinadors, tots els comerços i, com nosaltres, també seguim fent costat a Cunit Vila Comercial, l'associació de comerciants i empresaris de Cunit, que, per cert, recordem que has de comprar al nostre poble. Doncs té premi, més de 600 premis i un sorteig final. Recorda que si, doncs, participes i compres als nostres municipis, als tendes del nostre municipi, doncs et donaran rasques, us poden trucar més de 600 premis i, a més a més, no llanceu el rasca perquè entrareu al sorteig d'un fantàstic creuer per dues persones, el qual es realitzarà el sorteig aquí a Ràdio Cunit el dia dijous 16 de juliol a les 9 de la nit. Caldrà respondre en directe, recordeu, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Farhi, aquest fantàstic creuer, el qual, doncs, us ofereix Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, Camaleon Travel i Ràdio Cunit. Recorda, compra Cunit, té premi, més de 600 premis, més el sorteig final. Doncs recorda aquesta campanya des del 15 de juliol, de juny passat fins al 15 de juliol, amb aquest creuer per dues persones. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Sí, senyor! He dit això, ara sí, és el moment de repassar el nostre santoral d'avui dilluns, dia 22 de juny de 2026. I volem felicitar Sant Adán, Albano, Aron, Climent, Consòrcia, Domiciano, que pareix italiano, Sant Eusebi, Flavio, Galació, Heracli, Innocenci, Joan Fischer, Lambert, Llibert, Nicetes, Paulí, Pompià, Saturní i Tomàs. Moltíssimes felicitats! I per tots ells us dedicarem temes musicals, com per exemple aquest que ens arriba ara mateix de Rasputin. Recordeu-lo, segur, aquesta nova versió, doncs, d'aquest 2026, un tema originari del 78, Ja té gairebé 48 anys aquest tema, a qual us posem en exclusiva per tots vosaltres, de seguir, des del ventilador, a Ràdio Cunit.

Aprofitem per donar numeret. Atenció, amb el número 1, Natàlia Alba, amb el 2, Àfrica Sant Martín, amb el 3, Sonia Nari Alonso, amb el 4, Agustí Llorenç, amb el 5, Jordi Divisa, amb el 6, Fernando Gómez, amb el 7, Zoe Gómez, amb el 8, Encarna Arcilaga, amb el 9, Eva de la Penya, amb el 10, Juan Valo Rodríguez, amb el 11, Josep Macià, amb el 12, Joana Paredes, amb el 13, Sílvia Pérez, amb el 14, Joan Madrid, i amb el 15, Joan Montfort. Més temes musicals que ens arriben reversionats, d'aquest cas, d'entre els anys 1980 fins aquest 2026. TSS Project. No dudaria. Remix. Aprofitem per donar numeret amb el 16, Viladomec, amb el 17, David Angulo, amb el 18, Pep Grés, amb el 19, Roger Mestre.

I donant numerets, com dèiem, amb el 21, Montserrat Ribó, amb el número 22, també Jaume Rimó, amb el 23, Elvira Pou, amb el 24, Joaquim Gràcia, amb el 25, Jaume Sanz, amb el 26, Núria Sanz. Més temes musicals, ens arribarà Shakira, amb Burna, Dai Dai. Una remescla també, a la que aprofitem també per donar numerets, amb el número 27, Antonio de Moya, amb el 28, Fernan de Moya, 29, Dolor Ribó, amb el 30, Armand Cortés, 31, Gerard Cortés, 32, Aitor Escardó, 33, Blanca Martínez. Temes com aquest sonaran també a la Revetlla de Sant Joan 2026, a la Diligència.

41, Wilson Galindo, 42, Mike Castilla, 43, Dori Caballero, 44, Jordi Bonilla, 45, Conchi Villegas. Tres peticions musicals, ens arribarà Sopa de Cabra i Su amb Mont, Camins, Somnis i Promeses. Un tema de fa 25 anys i que sona ara d'aquesta manera.

recorda, sintonitza el ventilador. De música no en fem, però sí, en posem!

abans de donar pas ja a més continguts del nostre programa, ens arriben, com sempre, un cada dia, els mullats i els cremats, eh? L'himne de la Festa Major d'Estiu 2026, himne oficial Sant Cristòfol 2026, Festa Major a Cunit. Mullats i cremats. Aprofitem per donar una mareta, atenció, amb el número 60... No, espera, ui, on ens havíem quedat? No, aquí, aquí, aquí. El 53, Juana Jiménez, 54, Vicente Valencia, 55, Teresa Cabezas, 56, Francesc Andreu, 57, Josep Maria Fané, 58, Mustafa Arenal, 59, Loli Luque, amb el 60, Montse Peris, 61, Jordi Peris, 62, Jessica Méndez, 63, Adrià Méndez, i amb el 64, Marta Palomo. Aquí va el tema oficial de la Festa Major d'Estiu d'aquí de Cunit.

Què tal, conitencs i conitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que ja encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça de la Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal. Vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ja està. Així ja, si no mireu el copy que tindreu aquí, ja ho entendreu. Ens veiem.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: Quan se celebra el Mundial de França a l'estiu de 1938, falta poc més d'un any per l'esclat de la Segona Guerra Mundial. La tercera Copa del Món, per tant, tindrà lloc enmig d'un clima prebèl·lic en un planeta convuls. Alemanya ja ha absorbit Àustria i, mentrestant, la Itàlia de Mussolini, guanyadora al Mundial del 34 i als Jocs Olímpics del 36, dona suport a Hitler i busca mantenir el seu domini futbolístic. Les forces feixistes entren amb empenta a França, màxima representació de la democràcia del moment. Àustria, annexionada per Alemanya, no participa en el Mundial i Espanya, immersa de ple en la Guerra Civil, tampoc no serà present a la Copa del Món. Gabriel Colomer.
1: El 38, grans seleccions van desaparèixer del mapa. És a dir, Àustria va desaparèixer, Txecoslovàquia va desaparèixer, Espanya va desaparèixer i, per tant, era un Mundial en el qual les grans potències futbolístiques, com a mínim tres, perquè no oblidem que l'Àustria dels anys 30 és el Wunderteam, és un dels millors equips coneguts de la història austríaca.

0: En majoria d'equips europeus i amb el Brasil i Cuba representant el continent americà, un total de 15 seleccions participaran al Mundial de França. Des de la creació de la Copa del Món, el president de la FIFA, Jules Rimet, desitjava portar un Mundial a França, tot i que els sud-americans demanaven l'alternança de continents i l'Argentina s'havia ofert acollir el Mundial, Rimet tenia clar per qui era el del 38. Ho recorda el seu net, Yves Rimet.
1: Estic convençut que va estar molt content d'organitzar el Mundial de França al seu propi país.
2: L'équipe de France part en Uruguay. Il avait déjà eu du mal. Alors que la France puisse l'organiser, il a été d'autant plus heureux.
0: Yves Rimet protagonitza un capítol que ha passat a la posteritat. El net de Jules Rimet va extreure les boles dels equips en el sorteig del Mundial. Tot i ser aleshores un nen de 6 anys, recorda el moment perfectament.
2: Je m'en souviens très très bien, d'autant plus que j'avais 6 ans.
1: Me'n recordo molt, molt bé, ja que tenia 6 anys, era petit. Em van fer esperar davant una gran sala de fers estrangers. Quan van obrir la porta i em van fer entrar, vaig tenir una mica de por. Però quan vaig veure que el meu avi era al centre d'aquella gran taula, vaig córrer cap a ell i em vaig pujar sobre la taula.
2: Jusqu'au moment où j'ai vu mon grand-père qui était au centre de cette grande table. Et là, j'ai couru vers lui et puis je suis monté sur la table.
3: En 1938, c'est à la France que revient l'honneur d'organiser cette troisième Coupe du Monde.
0: I el Mundial comença en un ambient enrarit, amb una cruenta guerra a l'horitzó. La confrontació d'ideologies està present en tot moment i serà sempre traslladada als estadis, al terreny de joc i a les graderies. Els alemanys llueixen la creu esvàstica a l'escut de la samarreta i abans de cada partit fan la tradicional salutació nazi. Els jugadors italians comencen i acaben cada partit amb el palmell de la mà estès. Juguen per la pàtria i pel feixisme.
4: Qualsevol no aixecava braç, no? Ho dic perquè a l'any 40, si mirem les fotos de la selecció espanyola, també estan tots els camobres, i la selecció alemanya, per entendre'ns, en fi, un no anava a la selecció i no aixecava obres. I si no l'aixecaves és que, en fi, jugar el següent partit no sé si jugaries. Ara, en algun camp de presos segurament xutaries moltes pilotes.
0: Alemanya, amb els jugadors austríacs a les seves files, se sent invencible. Després de la seva absència el 1930 i amb un discret paper l'any 34, vol guanyar el Mundial de França.
4: Alemanya pensava que unificant amb Àustria, és a dir, que tenint una part del gran equip d'Àustria, doncs serien invencibles. I la veritat és que els van eliminar bastant aviat. El senyor Hitler ha entrat allò amb triomf a Viena, i, per tant, els francesos demòcrates veuen aquell equip com un equip que intenta, pues, això, simbolitzar pues, això, la intervenció de la Legió Còndor a Espanya i, a més, allò, aquests afanys expansionistes que té el propi Hitler, no?
0: A les primeres de canvi, Alemanya cau eliminada contra Suïssa per 4-2 en el partit de desempat de vuitens de final. Els alemanys, a més, han de suportar com els aficionats francesos els canten des de les grades, un dels màxims símbols de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, la marsellesa.

veritat que li cantaven la Marsellesa, perquè en el fons la Marsellesa és el gran himne de la llibertat. Si un escolta la lletra de la Marsellesa, diu que a les armes ciutadans, no súbdits, diu ciutadans, vol dir iguals, i són els fills de la pàtria. Per tant, podríem dir que la democràcia o el poble en armes defensen la llibertat i la democràcia. I per això, normalment, quan algú no sap un himne, canta la Marsellesa per simbolitzar els elements de llibertat. Per això els hi cantaven això.

0: Per primera vegada, la selecció brasilera es pren seriosament la seva participació en un Mundial. En el partit més espectacular de la Copa del Món, el Brasil es desfà de Polònia per 6-5 i a quarts derrota Txecoslovàquia passant per un partit de desempat. Leonidas da Silva, anomenat el Diamant Negre, es converteix en la sensació del Mundial i en la primera gran estrella del futbol brasiler, com recorda Luis Méndez.
1: Fue un gran jugador, un jugador elástico, que tenía mucha cintura, un juego de cintura muy saliente, extraordinario. Tendría lances acrobáticos, jugaba un fútbol verdaderamente maravilloso. Dígote que Leonidas no fue mejor que Pelé, pero también no fue inferior a Pelé.
0: El Brasil topa a les semifinals amb la potent Itàlia, que ve de deixar fora l'anfitriona França. Els brasilers, menyspreant la qualitat del rival, es veuen guanyadors i reserven jugadors per a la final. El resultat? Derrota per 2-1. El llegendari Giuseppe Meazza, que ja havia participat en la victòria al 34, comanda la selecció italiana. El periodista Massimo Franchi parla de Meazza com el que és el seu país, un mite.
2: Uno de los más grandes en absoluto. El estadio de San Siro de Milán lleva su nombre porque ha sido un como dicen los brasileños, un artillero espectacular, como era un poco en España el jugador que tenía por apellido, creo como apodo Pichichi. Giuseppe Meazza era realmente un, como se dice aquí, un bombardier, uno que cuando tenía la pelota disparaba siempre en la portería, era el terror de los arqueros y de los defensores adversarios.
0: Hungría supera Suècia per 5-1 en l'altra semifinal i s'enfrontarà a Itàlia a la final. Itàlia resol la final d'aquesta Copa del Món amb més facilitat que la disputada 4 anys abans al seu país. La selecció dirigida per Vittorio Pozzo revalida el títol imposant-se per 4-2, amb 2 gols de Piola i 2 de Colassi, i molta superioritat sobre Hongria. Itàlia, amb 2 Mundials i uns Jocs Olímpics, culmina una dècada daurada, com explica Luciano Castro.
3: Estas dos décadas, del año 20 y del año 30, pertenecieron nada más que a dos países. Las del 20 a Uruguay, porque ganó las dos Olimpiadas, 24 y 28, y el Mundial del 30. Y después Italia, que también tuvo 3 títulos mundiales, la Olimpiada del 36 y después el Campeonato del 34 y 38. Entonces sí, había presión, pero también había calidad futbolística, como dices tú, porque tú no puedes ser el país número uno durante 10 años, así porque sí, ¿no?
0: I per acabar, no podia faltar el missatge polític. Alguns celebren la victòria italiana d'una forma molt peculiar.
4: Quan Itàlia guanya el 38 a Hongria per 4-2, un dels titulars que sempre m'ha frapat és un titular italià que deia el següent: l'ordre nou italià guanya en el país de la Revolució Francesa. És a dir, la nova revolució guanya en el país de la vella revolució. En el fons, el que intentava la pròpia propaganda feixista era dir: hem tornat a guanyar els italians, l'ordre nou italià ha guanyat a París, no a Hongria. A Hongria és l'equip que hem guanyat, però en el fons hem guanyat en el bressol de la Revolució Francesa.
0: I d'aquesta manera es posa punt i final a la tercera Copa del Món. L'esclat de la Segona Guerra Mundial un any després paralitzarà totes les estructures esportives i farà preguntar-se a Jules Rimet si serà possible algun dia la disputa d'algun altre Mundial. Els dubtes de Rimet es veuran esvaïts 12 anys després, quan el Brasil acollirà una Copa del Món inoblidable.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Pub Sam i Escalafell. Más de 50 años a tu servicio. Música pop rock de toda la vida con un ambiente que te lo vas a pasar siempre bien. Pub Sam i Escalafell. Nos encontrarás en la calle Montoriol número 32, en Calafell Playa. Ven y disfruta en Pub Sam i Escalafell. Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes.
3: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit.
2: I no et perdis la Revetlla de Sant Joan. Entrant pica-pica de la casa, segons escollir, postres de la casa, cava, coca de Sant Joan i DJ Chaumix. Per rematar, Revetlla de Sant Joan a La Diligencia. No t'ho perdis.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Cunit.
4: Al 107.0.
5: Radiocunit.org.

0: Esports amb Xavier Cendra. I ara sí, doncs és el moment d'endinsar-nos ja amb l'actualitat esportiva, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra companya, en Xavi Cendra, a qui ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Xavi Cendra, què tal estem? Bon dia!
1: Molt bon dia, Jaume, poqueta cosa avui.
0: Què tal? Com portem el Mundial?
1: Pues, aquí la veritat és un desastre els horaris del Mundial, eh?
0: Sí?
1: Apenas es pot seguir el Mundial perquè et toquen uns horaris de l'altre dia Argentina a les 3 de la matinada, Brasil a les 3 de la matinada... És impossible. O sigui, si vols seguir els equips, si vols seguir el Mundial, no pots dormir en tota la nit.
0: No, el que sí que és impossible és seguir-los tots, eh? Vull dir, això sí que és impossible, eh? Perquè, què són, 55 equips?
1: No, 32 crec que són. Sí, dura 39 dies, el 38 dies dura el Mundial. I fins al 9 de juliol no hi aturarà la...
0: Però ara estem a les lliguetes. Les eliminatòries, saps més o menys quan començaran o no?
1: Sí, a partir del diumenge. El diumenge que ve és quan comença el Mundial.
0: O sigui, a partir d'aquest diumenge és quan ja començaran les eliminatòries, ja?
1: Sí, sí.
0: Ah, doncs encara anar ràpid, no? Bueno, no sé. No, sí, clar, quan va començar el Mundial? Va començar farà una setmana ja?
1: Fa 2 setmanes, eh? Fa 2 setmanes va començar.
0: 2 setmanes ja?
1: Sí.
0: Però va ser després del Papa de Roma, o sigui, aquest dijous passat fa una setmana, que, o sigui, una setmana i quatre dies.
1: Pot ser una setmana i mitja, sí. Uh-huh. O sigui, però és que hi ha 4 partits al dia, eh? O sigui, aquí tenen un partit a les 6-7 de la tarda, que està molt bé, avui, per exemple, Argentina juga a les 7 de la tarda, que aquest es pot veure.
0: Sí.
1: Aquí tenen un altre partit a les 10-11 de la nit, un altre a les 12-1 de la matinada i un altre a les 3-4 de la matinada. Llavors...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Bueno, sí, va ser.
0: Bueno, però...
1: Com les eliminatòries són, pel que he vist, la majoria dels horaris són bons horaris.
0: Però... Almenys el d'ahir va ser més aviat bo, no? Perquè l'Espanya, l'Aràbia Saudí... Què va ser, a les 8 del vespre? No.
1: A les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda. Ostres,
1: ja m'he jugat els 2 partits a les 6 de la tarda. Uh-huh. I el proper divendres, la nit de divendres a dissabte, a les 2 de la matinada.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Perquè juga a Mèxic.
0: Per cert, ahir qui va marcar els gols d'Espanya? Els 4 gols, qui els va marcar?
1: Va marcar el primer, la Mitja Mal,
0: sí.
1: Al minut 10 de partit, s'entrava i alçava... Gol de la Vinya Mar.
0: Sí.
1: En dos minuts, el Vinya 22 va marcar els gols a Llarzabal, dues jugades de les combinacions d'Espanya, si van arribar les cans.
0: Sí.
1: I a la zona dreta només començar Cucurella, el nou fitxatge flamant del Madrid, a passar, perquè va fer un rebot entre el porter de la França, va fer el 4-0.
0: Però segur que era ell o era la pròpia porta? Perquè aquí hi ha polèmica.
1: La pròpia porta.
0: No és que se l'han atorgat a ell el gol o no?
1: No, l'han donat en pròpia porta. La FIFA en això té la lineta. Perquè és que el xut se vol parar el porter. El que passa és que la pilota va rebotada i entra
0: val,
1: gol.
0: Val.
1: Vull dir una cosa. Uh-huh. Vull dir una cosa. Ahir també va jugar l'altre partit del grup d'Espanya.
0: Sí.
1: Que ha flotat Uruguai i Cap Verd. Tothom s'ha enfotit a Cap Verd perquè ha empatat amb Espanya 0-0.
0: Sí.
1: Doncs ahir Cap Verd va empatar 2-2 a Uruguai.
0: Caram.
1: Això fa que Espanya ja estigui classificada, té 4 punts.
0: Sí.
1: Uruguai i Cap Verd tenen 2 i Aràbia tenen 1.
0: Sí, que és la selecció revolucionària d'aquest any, o què, Cap Verd?
1: Sí, bueno, Curaçao, que no la coneixia ningú, li va empatar el partit a Ecuador, va empatar 1-1 a Ecuador, i a l'última jornada jugarà passar o no passar. Una selecció com Curaçao, eh?
0: Ja.
1: Té molt d'amèrit, també, té molt d'amèrit.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, cosetes a destacar del Mundial, doncs Bèlgica fatal, va empatar i 0-0 de Milan, començant a llegar el Mundial. Cristiano Ronaldo, de moment, tampoc va començar a llegar el Mundial. La seva selecció jugava contra un equip debutant com el Congo i no va poder passar de l'empat a 1 en un molt mal partit de Cristiano Ronaldo. És l'única estrella del Mundial que falta per marcar. Han marcat totes les estrelles, inclús Vinícius, i Cristiano Ronaldo ha marcat. És l'única estrella que encara no ha marcat. Cosetes. Per mi, la selecció que ara mateix em fa més forta és Anglaterra, està molt forta Anglaterra,
0: mm-hmm.
1: una gran tapada. I bueno, amb ganes ja que arribi el diumenge, ja perquè el diumenge és que això passa. O guanyes o te'n vas al carrer. Perquè el diumenge comença les coses interessants. Si vols, em passo els horaris d'aquesta nit, però segur que veure el partit d'aquesta nit, Jaume.
0: Allà.
1: Que són els següents. Mira, a les 7 de la tarda tenim l'Argentina-Àustria. Partit que es podrà veure per la 1. Bon horari, eh? Uh-huh. A les 11 de la nit tenim un altre bon partit, el França-Iraq. Aquest es veurà per la font. I per demà tenim, si no és un segon turbusco, perquè m'ho han tret. Per demà de la matinada tenim el Noruega-Senegal a les 2. Uh-huh. I el partit estrella de les 5 de la matinada. A les 5 de la matinada tenim un apassionant Jordània-Argèlia, eh? Jordània-Argèlia, del Mundial. Mandalofi. Si vols també et dono la revella de Sant Joan és per ti.
0: A veure, sí, perquè no els podrem veure, però bueno, a veure quins són.
1: Mira, a les 7 de la tarda juga Cristiano Ronaldo, Portugal, Uzbekistan. A les 2 de la nit tenim un Anglaterra-Gana.
0: Sí.
1: I els de la matinada seran... Una de la matinada, Panamà, Croàcia, 4 de la matinada, Colòmbia, Congo. Això són els partits del Mundial que, bueno...
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do, també.
1: Fins que no hi ha males eliminatòries...
0: La cosa no s'animarà, oi?
1: No.
0: És que diuen que hi ha masses grups... I clar, no hi ha els grups de la mort ni res. O sigui, són les lliguetes no tenen gaire motivació.
1: Si passen 3 de 4, ja, no passen... Hi ha 4 aquí, si passen 3. És impossible.
0: Bueno, almenys és com una presentació de les eleccions, una miqueta. Però ja. Clar, no són partits apassionants.
1: Ja, home, és una castanya, això sí. És una castanya, un avorriment increïble.
0: Per cert, tu qui diràs que guanyarà el Mundial?
1: Jo crec que Anglaterra, eh?
0: Anglaterra?
1: Ara mateix és la que l'única que ha jugat contra una selecció amb cada lluny com Croàcia, i ha jugat molt bé a futbol, eh? L'altre dia la vaig veure i va jugar molt, molt bé, eh? Jo, allà em queda molt Mundial, pensa que un partit pot passar qualsevol cosa,
0: sí.
1: I et diré per què no Espanya.
0: Aviam.
1: Espanya ha arribat a aquest Mundial amb els seus millors jugadors amb molt baixa forma. La Milla va lesionat, Nico Budel lesionat, Rodri lesionat, i Parro van agafant el ritme, però no crec que arribin al 100% fins al final del Mundial, i això fa que sigui molt complicat. França, no em va agradar gens el primer partit amb Senegal, vam fer un partit bastant justet.
0: Sí.
1: El partit de la sort d'aquí va estar bastant fi. I bueno, Argentina sí, pot fer alguna cosa, però no sé, ja té 38 anys, jo crec que aguanta tot el Mundial. No sé, hi ha un abanic aquí molt important d'equips, però jo crec que l'important és la selecció important és Anglaterra. La de que ha començat millor el Mundial, no sé, ja m'ho passa. Per cert,
0: sí.
1: Hem tingut futbol aquí a casa nostra. Ahir es va disputar la final, no dissabte, es va disputar la final per Corea segona
0: sí.
1: Entre el Sabadell i el Zamora.
0: Hi ha hagut polèmica amb la celebració, allà a Sabadell.
1: Sí, es venia a part, però ja, a punta del Sabadell es va recordar Pedro Sánchez i la seva família. Doncs 4-0, Sabadell va remuntar l'eliminatòria i ara encara és l'equip de segona divisió. O sigui que tenim dos equips a primera, a l'Espanyol a Girona, dos a segona, a Sabadell, de la primera vez tindrem el Sant Andreu, l'Europa i el Nàstic, perquè tenim molts equips.
0: Molt bé. Mira, per cert, aquest passat divendres vam estar a la cloenda dels centres cívics de temporada i ens vam trobar el president del Barón de Viver del districte de Sant Andreu i bé, en una de les salutacions va dir ojalá l'Europa gane el Sant Andreu en el derbi, i jo vaig dir, doncs sí senyor, perquè serà senyal que l'Europa no haurà pujat de categoria. I bueno, doncs escolta'm, sí, ara a més també doncs amb el tema de les gespes, la cosa està una miqueta d'aquella manera, eh? Ja comencen doncs amb el tema tràmits a partir del mes d'agost a començar amb les obres i suposo que cap al novembre doncs el Sant Andreu ja podrà tornar al Narcisala, si tot va bé, cap a finals de novembre. A l'Europa no ho sé, perquè l'Europa ho té més difícil. Doncs hi ha opcions. Segons això es decidirà un cop s'hagi fet el sorteig dels partits. Segons el partit on es jugui i amb contra qui juguem, doncs o bé a Can Dragó o a l'Estadi Olímpic o algun altre lloc. S'ha de mirar doncs l'Estadi Olímpic de Montjuïc no seria la primera vegada, que ja recordem que va ser el primer equip que va inaugurar l'Estadi Olímpic de Montjuïc,
1: Sí, estic buscant el sorteig de la Lliga quan la fan,
0: No sé si a finals de mes, el dia 30 o por ahí, si no fa.
1: Sí, mirant-lo, quan es sorteix, l'he passat a la fer el 1 de juliol.
0: Sí.
1: Allò començarà el 14 i el 15 d'agost.
0: Doncs suposo que o el 30 de juny, por ahí, si no fa, em sembla a mi, Es fa el sorteig entre el 30 i l'1.
1: El 30 de juny, sí.
0: 30 de juny, oi?
1: Dimarts que ve.
0: Molt bé, doncs estarem pendents.
1: Hi ha el sorteig. Més cosetes esportives, Jaume. Tenim dos Barces que poden guanyar la Lliga. Avui jugar el Barça de bàsquet contra el València, tercer partit de play-off per títol de Lliga, empat a 1, el Barça va poder guanyar un dels dos partits a València, el primer, si això fa que el Barça guanyant els dos partits a casa estaria campió de Lliga. Un altre Barça, la futbol farà en compte 3 victòries a 0 contra el Pozo de Múrcia, guanyant un dels dos partits a Múrcia campió, si no, encara tindrà un 5 al Palau i es jugarà demà aquest partit. A dia de la Revella Sant Joan tenim un Pozo de Múrcia a Barça. I per acabar, un tot patins, també estem al final de la Lliga, del Mas disputa el cinquè partit entre el Liceu i l'Igualada. El Liceu que havia guanyat els dos partits a la Corunya,
0: sí.
1: L'Igualada que les copes a la seva pista va aconseguir un patador, i demà, pues, demà es disputa també la finalíssima de la Lliga. I recordem, primera setmana de juliol, 2 i 3, al Tour de França, passant per Cunit.
0: Sí.
1: Tindrem que fer una prèvia guapa, al Tour de França. Parlarem...
0: És el dia 12, el dia 12, oi? De juliol?
1: No, 2 i 3.
0: Quin dia dius?
1: El 2 i el 3 de juliol, Jaume.
0: El 2 i el 3, no era el 12 i el 13? És el 2 i el 3 de juliol que venen?
1: Sí, passarà la primera etapa. Són les 3 primeres etapes, Jaume.
0: Ostres, caram, ens agafarà aquí en Braga. No, a veure un moment, perquè, clar, avui estem a dimarts. És la setmana que ve.
1: Certo, hi ha 2 setmanes que queden.
0: 2 setmanes queden? A veure, un moment, perquè ja estem una miqueta mal fixats. I a veure, no, a veure, el 23, doncs... Avui estem a dimarts, doncs el dijous de la setmana que ve.
1: Tu miraràs que... Sí, jo sé que... No, perquè el tour comença a fer... Tour de França 2026, t'estic mirant, Ara t'ho dic exactament.
0: Sí.
1: Ja ho tinc aquí. És el diumenge dia 5, Jaume.
0: El diumenge 5?
1: Sí.
0: El diumenge 5 passa per Cunit?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, Doncs estarem pendents, el diumenge, caram, tu, doncs hem que fer el dia 6 la postprèvia.
1: Sí, veurem què tal va, veurem que tot funcioni perfectament. I per acabar, última notícia del dia, Marc Márquez va guanyar la cursa de Gran Premi de la República Txeca. Marc Márquez, que estava a 110 punts del seu rival, ara ja està a 40 punts. Ha fet una remunta espectacular. Mira que l'han operat i l'han fet de tot. I el tio està allà lluitant i ja està a la lluita del Mundial, Jaume. I fins aquí tot l'esport d'aquesta setmana.
0: Molt bé, perfecte. Doncs en prenem una nota de tot plegat. Doncs, per cert, on passaràs la Revetlla de Sant Joan?
1: Aquest any a casa. Tinc molta calent.
0: Sí? Home, si vols, estàs convidat aquí a la diligència,
1: Bueno, a mi on passo. Però saps què passa? Que quan baixo per baix, està ple de cotxes aquests dies. I a casa ens juntem uns quants i mira...
0: Bueno, que sabeu que això... Per aquí és fàcil aparcar, Aquí és fàcil aparcar, però bueno... Molt bé, perfecte. Doncs escolta, molt bona Revetlla de Sant Joan, que vagi tot molt bé. Si tu vols, ens escoltem la setmana vinent en aquest mateix espai, d'acord?
1: Igualment, bona Revetlla a tots. Precaució, a disfrutar, precaució de m'espatar-vos. i que passem tots una gran ràpida a Sant Joan.
0: Igualment, una abraçada. Adéu-siau, bon dia.
1: Una abraçada, un plaer, bon dia.
0: I fins aquí, l'actualitat esportiva al ventilador, a Ràdio Cunit.

I avui el que volem és citar alguns consells per evitar problemes causats per l'onada de calor. Primer de tot, direm què és l'onada de calor. Quan les temperatures són anormalment altes durant un parell de dies, la calor excessiva pot ser un perill per la salut. Les temperatures molt extremes i l'excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals. Clor, potassi, sodi... I que aquests són necessaris per l'organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures tan elevades es perllonga, es pot patir un cop de calor, que és una situació que pot acabar sent molt greu. Quins són els símptomes? Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar, com són la temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions o somnolència o pèrdua del coneixement. Què heu de fer? Davant d'aquests símptomes, traslladeu la persona a un lloc més fresc, doneu-li aigua, mulleu-la, venteu-la i aviseu urgentment als serveis sanitaris. El 061. I què s'ha de fer en cas d'onada de calor? Primer de tot, protegiu-vos del sol i la calor. I a casa, controleu la temperatura. Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on toca. Obriu les finestres de casa durant la nit per refrescar-la. I estigueu-vos a les estances més fresques. També utilitzeu algun tipus de climatització per refrescar-vos i refrescar l'ambient, com ventiladors, aire condicionat, ventalls. I si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, com poden ser les biblioteques o els cinemes. Refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles amarades d'aigua. Al carrer, eviteu el sol directe. Porteu una gorra o un barret. Utilitzeu roba lleugera, com la de cotó, de colors clars i que no sigui ajustada. També procureu caminar per l'ombra, estar sota un parasol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats. Porteu aigua i beveu-ne sovint. Mulleu-vos una mica la cara i fins i tot la roba. Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi deixeu els infants amb les finestres tancades. També limiteu l'activitat física a les hores de més calor. Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor, i reduïu les activitats intenses. També beveu força i vigileu l'alimentació. Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot sense tenir set. No preneu begudes alcohòliques i eviteu el menjar molt calent i els que aporten moltes calories. I també ajudeu els altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, mireu de visitar-los un cop al dia. Ajudeu-los a seguir aquests consells i, si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si pot influir en la termorregulació i si s'ha d'ajustar o canviar. Aquests eren alguns dels consells per evitar problemes causats per l'onada de calor.

0: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
2: 107.0
0: FM.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, dimarts, dia 23 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament de Cunit fa una crida a la ciutadania perquè opti per l'ús de pirotècnia silenciosa o de baixa intensitat sonora durant les celebracions. Aquesta alternativa contribueix, doncs, a millorar la convivència i reduir, doncs, les molèsties que el soroll provoca a infants, persones grans, persones amb hipersensibilitat auditiva, trastorns de l'espectre autista i animals de companyia. Gaudim de la festa amb responsabilitat i respectant sempre a tothom. D'altra banda, també podem avisar que durant aquesta revetlla de Sant Joan, per garantir la seguretat de tothom durant la revetlla, recordeu les següents prohibicions. Fogueres i pirotècnia prohibits. A tot cost a Cunit, als jardins i rosers, a menys de 500 metres de terrenys forestals, a la resta del municipi i a tot el terme municipal, inclòs a la platja. Pirotècnia i fogueres, a la platja també prohibida. També es permetrà l'ús de pirotècnia al passeig marítim i a l'esplanada de l'estació Cantó Mar. Només la nit del 23 de juny, entre les 10 de la nit i la 1 de la matinada. Més notícies. L'Ajuntament de Cunit ja té en marxa fins al 15 de setembre el dispositiu de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels banyistes durant la temporada d'estiu. El servei estarà operatiu i diàriament en horari de 11 del matí a 7 de la tarda i comptarà amb l'habitual desplegament de recursos humans i materials per oferir una resposta àgil i eficient davant qualsevol incidència. Pel que fa als mitjans materials, el dispositiu disposarà de 7 torres de vigilància distribuïdes al llarg del litoral, 2 mòduls de socorrisme, una moto aquàtica i una taula de rescat per a les intervencions a l'aigua. L'equip humà estarà integrat per un total de 11 socorristes, un patró d'embarcació i una persona coordinada que vetllaran diàriament per la seguretat dels usuaris de les platges. El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo, ha destacat que el dispositiu d'estiu és una peça clau per garantir la seguretat a les nostres platges durant els mesos de major afluència de banyistes i visitants. El responsable municipal ha remarcat que disposem d'un equip humà qualificat i dels recursos necessaris per oferir una resposta ràpida i eficaç davant de qualsevol incidència, però és imprescindible comptar també amb la col·laboració i la responsabilitat de la ciutadania. En aquest sentit, ha recordat que respectar les indicacions dels socorristes i el significat de les banderes és fonamental per prevenir, doncs, situacions de risc i gaudir del litoral amb totes les garanties de seguretat. Des de l'Ajuntament es recomana extremar la precaució durant els episodis de fort onatge o corrents marítims, evitant l'exposició prolongada al sol durant les hores de màxima intensitat i mantenint una especial vigilància sobre els infants i les persones vulnerables. I les platges de Cunit tornaran a lluir aquest estiu a la bandera blava, un reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, otorgat doncs, per la Fundació per a l'Educació Ambiental, reconeix aquells espais que compleixin exigències, criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació de la bandera blava posa en valor la tasca continuada que es du a terme al municipi per preservar el litoral i garantir unes platges en òptimes condicions per la ciutadania i els visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, el senyor José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any per mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius que a qualitat, doncs, de la qualitat també reconeguts a l'escala internacional i avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I l'Ajuntament de Cunit també presenta una nova edició del programa d'activitats d'estiu a la platja, una proposta gratuïta pensada per fomentar l'esport, els hàbits saludables i la dinamització del litoral durant els mesos de juliol i agost. De l'1 de juliol al 27 d'agost, les platges del municipi acolliran sessions dirigides de ball, ioga i cross-training en diferents espais de Cunit, obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'inscripció prèvia. El programa Ball a la platja es desenvoluparà de dilluns a dijous a les 7 del vespre. Dilluns a la platja de Cantoni, dimarts a la platja Valparaíso, dimecres a la platja Cunit Centre i dijous a la platja Cunit d'Or. Paral·lelament, les sessions de ioga a la platja tindran lloc a les 8 de vespre, també de dilluns a dijous. El dilluns a la platja Diagonal, dimarts a la platja Cunit d'Or, el dimecres a la platja Les Planes i dijous a la platja Cunit Centre. Aquest estiu torna el monitoratge de cross-training, una activitat dirigida que realitzarà els dimarts i dijous a les 8 de vespre a la plaça de Turisme. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció d'un estil de vida saludable, la pràctica esportiva a l'aire lliure i la dinamització dels espais de platja com a punts de trobada i convivència durant la temporada d'estiu. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom. D'altra banda, també el parc fotovoltaic instal·lat a la coberta genera tota l'energia necessària per al funcionament del dipòsit regulador de Cunit. El CAT inaugura el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. El 47è dipòsit regulador del CAT pot emmagatzemar fins a 25.000 metres cúbics d'aigua potable i reforçar les garanties de subministrament als consorciats de l'àmbit tarragonès-Baix Penedès. El projecte ha suposat una inversió de 5,6 milions d'euros, cofinançada al 50% entre l'ACA i el CAT. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa. Es tracta del dipòsit regulador de Cunit, al Baix Penedès, ubicat en un recinte elevat al nord del terme municipal. L'equipament compta amb un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars, amb capacitat de generar un màxim de 200 kilobytes de potència, suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació d'electrocloració operin de manera completament autònoma. La fotovoltaica s'ubica a la coberta de la nova construcció, un indret estratègic que permet generar energia neta aprofitant una superfície industrial ja existent. Sense necessitat d'ocupar altres espais naturals i ha tingut un cost de 253.000 euros, doncs d'aquests 120.000 provenen del programa d'ajuts renovables innovadores finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El de Cunit és el 47è dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta, però en el primer que és capaç de funcionar sense aportació energètica externa. És per això que el president del Consorci, Marc Brunet, ha avançat que aquest és un model a seguir per al CAT. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució d'aigua implica aprofitar grans espais disponibles, com les cobertes dels nostres dipòsits, per desplegar-hi sistemes de producció energètica provinent de fonts renovables. Brunet ha recordat que actualment prop d'un 10% de l'energia consumida per l'ENS és autoproduïda i que s'està treballant per ampliar fins al 15% la cobertura solar global del sistema del CAT. El nou dipòsit regulador compta amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a la 10 piscines olímpiques. La construcció ocupa una superfície de 5.400 metres quadrats i ha suposat una inversió de 5.632.000 euros, import cofinançat al 50% entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA i el CAT. En l'acte inaugural, el gerent de l'ACA, Daniel Meroño, ha assenyalat que la garantia d'aigua requereix anticipació, planificació sostinguda en el temps i inversió continuada, i aquest dipòsit és un exemple concret d'aquesta manera, doncs, al qual s'ha d'entendre la gestió de l'aigua. A més, Meroño ha remarcat que en un context de creixent pressió sobre els recursos hídrics, amb episodis de sequera més recurrents, cal reforçar els sistemes existents i preparar-los per les noves exigències. L'entrada en funcionament del dipòsit té com a objectiu incrementar la disponibilitat de l'aigua potable a la xarxa de distribució del Consorci, especialment al tram litoral comprès entre Roda de Barà i el Baix Penedès. La primera tinent d'alcalde de Cunit, la senyora Dolors Carreras, ha assegurat que l'entrada en funcionament d'aquesta infraestructura tindrà efectes molt positius en la població de Cunit i els municipis de l'entorn, ja que augmenta les garanties de servei en els períodes de màxima demanda i reforça les seves reserves disponibles davant possibles incidències a la xarxa. En aquest sentit, Carreras ha assenyalat que amb el nou dipòsit, el CAT disposarà d'aigua per garantir el servei a la zona de Cunit durant almenys una jornada sencera. Els dipòsits reguladors contribueixen, doncs, a una peça fonamental de la xarxa del CAT, distribuïts estratègicament en punts elevats del territori. Contribueixen, doncs, a equilibrar els cabals de subministrament, millorar l'eficiència operativa del sistema i reforçar les garanties del servei mitjançant l'emmagatzematge de reserves d'aigua. Amb la posada en servei del dipòsit de Cunit, el Consorci completa el desplegament d'aquestes infraestructures estratègiques, integrant un total de 47 dipòsits reguladors al conjunt de la seva xarxa. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament a la

que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. I l'Ajuntament de Cunit continua treballant en el diagnosi per a l'elaboració del Pla Local de Salut. Per aquest motiu volem recollir la visió i opinió al respecte de la salut en termes generals de Cunit i especialment de les persones del municipi de més de 60 anys. La teva aportació és molt important per saber quines són les necessitats de la ciutadania de més de 60 anys i tenir-les en compte en el Pla Local de Salut. Podeu accedir al qüestionari clicant en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. El termini per respondre finalitza el 28 de juny. I també s'ha publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament l'edicte de requeriments de la subvenció per l'adquisició de llibres de text del curs escolar vinent. Els interessats tenen un termini de 10 dies hàbils per aportar la informació requerida a l'edicte per tal de seguir en el procés selectiu. La forma de presentació d'aquesta informació ha de ser a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb l'instància general o presencial a la UAC de l'Ajuntament al carrer Major número 12. Els interessants que van presentar sol·licitud i no surten al llistat no han de presentar cap documentació addicional. Hem de recordar que les famílies que no presentin la documentació en termini se les considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud. I la Regidoria de Cultura va celebrar una nova reunió de treball amb les colles participants del Carnaval amb l'objectiu de retornar les conclusions i propostes sorgides de la trobada de valoració celebrada el passat mes de març després de l'edició del Carnaval de Cunit 2026. La sessió va servir per compartir amb les colles participants les accions i línies de treball que han d'anar definint a partir de les aportacions recollides durant la primera reunió de valoració, així com per establir noves vies de col·laboració entre les colles i el consistori amb la mirada posada en la preparació del Carnaval de Cunit 2027. Durant la trobada es van aportar diferents aspectes organitzatius i de coordinació amb l'objectiu de continuar millorant una de les festes més emblemàtiques i participatives del municipi. Tant les colles com l'Ajuntament van coincidir amb la importància de mantenir espais de diàleg, permetent que, doncs, que permetin construir de manera compartida un model de carnaval cada vegada més participatiu, segur i atractiu. La reunió es va desenvolupar en un ambient constructiu i de col·laboració amb la voluntat compartida de reforçar el paper de les colles com a motor principal de la festa i d'impulsar noves iniciatives que contribueixin a consolidar el Carnaval de Cunit com una cita de referència al territori. La regidoria de Cultura, la senyora Montse Càmera, va voler agrair la implicació de totes les colles i el clima de treball generat durant la trobada. Vull agrair sincerament la predisposició, el compromís i l'esperit constructiu de totes les colles. El Carnaval de Cunit és una festa que es construeix entre tots i totes i aquest bon ambient de col·laboració és la millor garantia per continuar fent-lo créixer. La regidora també va destacar que la reunió d'ahir ha servit per retornar la feina feta des del mes de març i sobretot per començar a definir conjuntament els reptes i objectius del Carnaval 2027. La implicació de les colles és imprescindible per continuar millorant i consolidant una festa que és un orgull pel municipi. Des de la regidoria de Cultura es continuarà treballant de manera coordinada amb els grups participants per donar resposta a les necessitats detectades i avançar en l'organització de la propera edició del Carnaval, reforçant la participació i el sentiment de pertinença que caracteritzen aquesta celebració tan arrelada a Cunit. I l'alumnat de l'aula de diversitat de l'IES, Ernest Lluch i Martí, participa en el projecte Reacciona, una iniciativa educativa que promou la conscienciació social, la cultura de la pau i l'esperit crític mitjançant la creació d'un curtmetratge. El projecte ofereix als i les estudiants l'oportunitat d'endinsar-se en el llenguatge audiovisual i de desenvolupar competències com el treball en equip, la creativitat i la reflexió sobre qüestions socials de gran rellevància. Aquesta iniciativa compta amb el finançament de l'Ajuntament de Cunit. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha expressat la seva satisfacció amb el desenvolupament del projecte, destacant que ofereix a l'alumnat una experiència enriquidora que combina l'aprenentatge del llenguatge audiovisual amb el foment de la consciència social, el treball col·laboratiu i el pensament crític. En aquesta edició, l'alumnat ha creat el curtmetratge Allò que tenim, una obra que convida a reflexionar sobre la importància de les persones, els vincles i els elements que formen part de la nostra vida quotidiana i sobre com ens afecta emocionalment la seva absència quan el perdem. El passat 12 de juny es va celebrar una trobada amb l'alumnat d'arreu de Catalunya al Caixa Fòrum de Barcelona per presentar els curtmetratges realitzats dins del projecte, compartint experiències i posant en valor el cinema com una eina educativa i de transformació social. I Cunit va celebrar el passat dimecres 17 la cinquena edició del Consell d'Infants, un espai de participació que dona veu als nens i nenes del municipi i fomenta la seva implicació en la vida col·lectiva. Consell al qual va tenir lloc a la sala de prens de l'Ajuntament de Cunit, el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit, el qual podeu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat.
Com a novetat d'aquesta

0: L'edició s'ha organitzat un concurs de dibuix entre les escoles de Connecticut. L'obra guanyadora s'ha convertit en el disseny d'una samarreta commemorativa del Consell. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la il·lustradora Gemma Mangual, que ha acompanyat el procés creatiu i ha contribuït a fer possible aquest projecte. La jornada ha estat una oportunitat perquè els infants comparteixin idees, expressin les seves inquietuds i participin activament en iniciatives que reforcen els valors de la convivència, la creativitat i el compromís amb el municipi. L'alcalde ha destacat la importància de continuar impulsant espais com el Consell d'Infants, afirmant que escoltar la veu dels més joves és essencial per construir, doncs, un municipi més participatiu i inclusiu. Iniciatives com aquesta els permeten expressar les seves idees, desenvolupar la seva creativitat i sentir-se part activa de la comunitat. I el passat dijous, 18 de juny, també va tenir lloc una cursa solidària pel passeig marítim en benefici a la Fundació David Smile. Aquesta iniciativa va estar promoguda per l'alumnat de tercer EFA de l'Institut Ernest Joaquim Martí amb la col·laboració en l'organització de la Regidoria de Joventut i Educació i Policia Local de Cunit. La cursa ha estat un esdeveniment lúdic i esportiu amb participació de joves i del grup Mou la Vida de Cunit. Cada participant va portar una peça de roba esportiva que anava destinada a la Fundació David Smile. La regidora de Joventut i Educació, Yolanda Sánchez, agraeix la participació de totes les persones i veu d'aquesta activitat intergeneracional com una oportunitat de fomentar aprenentatges mutus, així com augmentar l'autoestima i l'autonomia entre joves i grans. I els dies 16 i 17 de juny també es va celebrar l'Auditori Joan Colet de Calafell al Tocània 2026, un esdeveniment en què els alumnes de les escoles del Baix Penedès poden mostrar el que han après musicalment al llarg del curs. Tots els infants hi participen amb la col·laboració del professorat de música de les diferents escoles. L'Escola de Música Contrapunt va acompanyar les actuacions durant tocant en directe amb el seu equip docent donant suport musical als alumnes. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat la importància de la música com a eina d'expressió artística i de cohesió entre les escoles del municipi. I l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit han reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén, doncs, posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidora de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura d'aquest conveni, qual és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde Jaume Casanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i part de la CEC, la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosario Gómez Raya. Recordem també que el dia 15 de juliol realitzarem un sorteig d'un fantàstic creuer per dues persones, gentilesa de Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. I és que tenim la campanya engegada Compra Cunit Té Premi, més de 600 premis amb els seus rasques, més el sorteig final el dia 15 de juliol en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji. Recorda, el 16 de juliol a les 9 de la nit caldrà respondre en directe al sorteig, del qual es farà a través dels micròfons de Ràdio Cunit. I parlant de Ràdio Cunit, també l'Ajuntament de Cunit, a través de la nostra emissora, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei NCAS Lights, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permet, doncs, processar els continguts de l'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generar-ne resums i afegir-hi metadates, facilitant la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. I Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició dels mullats i dels cremats. Doncs ja tenim aquí, doncs, entre el 3 i el 13 de juliol, la nostra Festa Major Sant Cristòfol 2026. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell, el que us facilitarem més endavant. Això sí, en exclusiva podem detallar que el pregó de Festa Major el realitzarà el nostre company Guillem Estadella i que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. També tenim, doncs, la cançó oficial de la Festa Major, Els Mullats Descremats, el qual podeu escoltar al llarg de tota la nostra programació aquí a Ràdio Cunit, emissora oficial de la Festa Major d'estiu 2026. I també recordem que la matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs vinent s'ha de formalitzar fins al 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç www.cunit.cat/informació-i-serveis-al-trenet. El qual detallarem també el proper dijous. També recordem que tenim activitats infantils d'estiu a la biblioteca, el que cal inscripció prèvia només a través dels formularis de la web o també a les seves xarxes socials, a Facebook, Instagram, en Biblioteca de Cunit. I també fins al 24 de juny la ciutadania i les entitats que heu participat en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podeu valorar-la i donar la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament titulat Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. També sobre el període de preinscripció al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül pel curs vinent, el que acaba el termini el 29 de juny. I tenim nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. L'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis eFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove, al carrer dels Horts, número 5. Però encara tenim més notícies. Un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, aquest divendres 26 de juny a 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçant al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre. I recordem també que tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, el que, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recorda, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. A més, tenim la tercera edició del Films Cunit al Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, que tindrà lloc el dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. Vine a gaudir de les obres audiovisuals finalistes d'aquest festival pensat per potenciar el cinema entre el jovent, un esdeveniment que dona veu i visibilitat als i les joves cineastes del territori. Cinema a la fresca i talent local. T'ho perdràs? A més, també tenim una visita guiada per conèixer la història de Cunit el 28 de juny. Punt de trobada a plaça de la Vila davant de l'Ajuntament a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977 67 47 77, 977 67 4777 o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. I l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzarà les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 10:45 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrenca el 3 de juliol amb l'actuació de les Locas del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I si marxem al diari de Tarragona, ens fa referència que la Bonoloto deixa més de 656.000 euros a Cunit amb una única butlleta guanyadora. A l'acertant de la primera categoria va segellar la seva aposta en un despatx receptor de l'avinguda Francesc Macià i es va endur un premi de 656.702 euros. La sort ha tornat a somriure aquest dilluns a la província de Tarragona i més concretament al nostre poble, amb el sorteig de la Bonoloto celebrat el 22 de juny. Enhorabona pel guanyador. I també donem l'enhorabona al Club Esportiu Millor Cunit, amb l'European Club Taekwondo Championship 2026, el que ha arribat a la seva fi i que en aquesta ocasió les medalles no han pogut ser acompanyades en el nostre club, però sí tornen a casa amb la satisfacció d'haver compartit al màxim nivell europeu. 11 combats guanyats, 2 mèrits quarts llocs, i el qual és una experiència internacional d'enorme valor front a alguns dels clubs i seleccions més fortes d'Europa. Des d'aquí, el Taekwondo Millor Cunit està convençut de que tot el treball realitzat a Sarajevo tindrà la seva recompensa intensa. L'experiència adquirida, l'aprenentatge i la confiança que s'emporten es veurà reflexada molt aviat en els pròxims campionats. Des d'aquí, doncs, felicitem el Club d'Esports Taekwondo Millo Cunit. I també recordem que l'Ateneu Cultural Alba de Cunit torna amb el 31è certamen de poesia Alba Estiu 2026, al qual, doncs, en farem referència en properes edicions d'aquest mateix informatiu. El 31è certamen de poesia Alba Estiu 2026 l'organitza l'Ateneu Cultural Alba de Cunit amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on aquesta setmana el programa Baix Penedès al dia ha conversat amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, per fer balanç de l'actualitat i dels principals projectes que marcaran el futur de la comarca. Durant l'entrevista que s'ha abordat aquí a Ràdio Cunit, doncs hem tractat diverses qüestions tan rellevants com la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, la nova seu del Consell Comarcal, els avenços del Pla Territorial del Penedès, la situació del contracte de residus, les inversions en sanitat amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell i els nous caps de Calafell i l'Arbós. També hem parlat de mobilitat i de la reivindicació del bus express, dels projectes vinculats a la comunitat de regants, de les estratègies de promoció turística i dels grans reptes que afrontarà el Baix Penedès durant els pròxims anys. Si us vau perdre el programa, podeu recuperar l'entrevista completa a la nostra pàgina web www.radiocunit.cat, en el nostre apartat de Ràdio La Carta, Baix Penedès al dia, un programa que realitza Ràdio Cunit en complicitat i en connexió amb la resta d'emissores de la nostra comarca i amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. I també aquest passat dimarts el Consell Comarcal del Baix Penedès va celebrar a Cunit una nova sessió del Consell d'Alcaldes, un espai de treball i coordinació entre els municipis de la comarca per abordar projectes i iniciatives d'interès comú. Durant la sessió, la directora general de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Amèlia Mestre, va presentar l'acord de col·laboració que properament signaran amb dues entitats per reforçar la cooperació entre el teixit empresarial i les institucions del territori. La trobada també va comptar amb la participació de la plataforma Girasol. A més, es va exposar els avenços en el projecte de creació d'una plataforma única de gestió del servei de taxi al Baix Penedès, una iniciativa que busca millorar la coordinació i l'accessibilitat del servei a tota la comarca. Finalment, es va informar als alcaldes i alcaldesses de l'estat dels treballs i dels avenços del projecte de la futura seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, una infraestructura que permetrà millorar l'atenció a la ciutadania i centralitzar els serveis comarcals. A més, també el Consell Comarcal de Baix Penedès ens recorda aquestes dues xerrades informatives sobre el procés de regularització extraordinària adreçada a persones que ja han iniciat aquests tràmits i que vulguin resoldre dubtes sobre la seva situació administrativa. Les sessions estan impulsades pel Servei de Primera Acollida per a persones no vingudes i l'equip comunitari del Consell Comarcal i comptaran amb la participació d'una advocada especialista de la Direcció General de Migració de la Generalitat. Recordeu, dilluns 29 de juny a l'Arbós, a les 11 del matí a l'Auditori Municipal, al carrer Palma 2, i a Cunit, a les 4 de la tarda, a Espai Jove, al carrer dels Horts número 5. Aquestes trobades tenen com a objectiu oferir informació actualitzada, orientació i assessorament a les persones que es troben immerses en el procés de regularització. Us hi esperem. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Bon dia, el temps avui es presenta de ple estiu. Esperem un temps esplènid i també molt calorós, amb cel clar tot el dia i encara que amb una visibilitat tèrbola per la pols en suspensió i el cel bastant blanquinós. La temperatura pujarà aquesta nit i la mínima estarà entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima demà estarà per sobre dels 30 o dels 31 a la part interior del municipi, amb una humitat moderada, una mica alta de nit i ambient xafogós, ben feble en terrals de nit i marinades de mitjorn de dia, i fent que la mar estigui enterrissada i marejol, i la revella enguany serà calorosa i molt plàcida, amb cel clar, amb una temperatura alta que al voltant de les 10-11 de la nit pot estar encara al voltant dels 27 o 28 graus, amb un ambient xafogós i amb vents encalmats o en forma de brises en terrals entrant a la nit. Per tant, revella plàcida, tranquil·la i calorosa.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Desconeix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova. Abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Destacadas TU, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit en 107.0.
0: Dexter Ferruy, tate.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony, Facebook, Perruquería Harmony, y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit. Paz la Piña.
3: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
3: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
5: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

this context.

the first serious look at jazz in this context.

0: Som es deu, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
1: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
0: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit la dreta, pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. I aquí a casa nostra, els bombers de la Generalitat han rebut entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 d'aquest matí 1.407 avisos relacionats amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Com és habitual, han actuat especialment a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria dels avisos han estat per incendis urbans, majoritàriament de contenidors o incendis de vegetació. El Servei d'Emergències Mèdiques, d'altra banda, ha traslladat 3 persones en estat lleu a l'hospital en un incendi d'habitatge a Badalona, i aquest matí una vintena de dotacions treballen en un incendi forestal a la Sénia, que això sí, ja està estabilitzat. I al fil del tema d'incendis, es van deactivar el Pla Alfa per risc molt alt a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria dels municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Parlem també de cultura, perquè el Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i apropar així el servei de biblioteques públiques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca, i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys, i una tercera per a equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà i anglès i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. I tanquem amb els esports. En hoquei patins, l'Igualada es proclama campió de l'hoquei Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final ahir a la pista del Liceo a la tanda de penals, i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la Noia feia 29 anys que no aconseguien el títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit, la dreta pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corrupto i li ha demanat que dissolgui les Corts Generals i convoqui eleccions. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, a la comarca del Segrià, durant aquesta revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'home va perdre la vida en un accident al camí de Conillers per causes que s'estan investigant. En un primer moment no es va localitzar cap vehicle a la zona, però no es descarta la implicació d'un altre cotxe en l'accident. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, la circulació de trens a l'R4 s'ha interromput entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 9:45, quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. El vehicle ha quedat bolcat, però tots els ocupants han pogut sortir. Un d'ells ha quedat ferit de més consideració que els altres. L'operadora del servei Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. D'altra banda, recordem també que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria es concentren a la Noguera, al Segrià, a les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. També el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, avui caixa o faixa pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. A partir de les 8, els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferrui, chate.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. D'altra banda, des de Junts, Míriam Nogueras ha demanat a Sánchez que deixi pas a un nou president socialista sense necessitat d'anar a les urnes, però el PSOE ja ha apuntat a la formació de Carles Puigdemont, que té al seu abast, dona suport a la moció de censura que vol plantejar el Partit Popular per aconseguir aquest objectiu. I a Rodalies, la circulació de trens a l'R4 s'ha restablert entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord després d'haver estat interrompuda al voltant d'una hora per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. Renfe ja ha informat que manté el servei alternatiu per carretera, de moment entre les dues estacions i en parades intermèdies. I pel que fa a la revetlla, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Del total d'arrestats, 42 han estat per delictes contra el patrimoni, 14 per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets. Pel que fa a la meteorologia, avui es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. Tenim també més successos. El conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui el Barça disputa el quart partit de la final de la Lliga CB amb l'obligació de guanyar per força el cinquè i definitiu davant del València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. I al fil d'aquests casos de corrupció, el jutge José Luis Calama, citat a declarar com a investigat en el cas Plus Ultra l'empresari Julio Martínez, amic de l'exvicepresident Rodríguez Zapatero i propietari d'Anàlisis Relevante, una de les empreses investigades en el cas. El magistrat insta Martínez a compareixer davant l'Audiència Nacional el pròxim 21 de juliol a les 9 del matí. I aquí a casa nostra, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la rebel·la. Els agents han desplegat i han aixecat 7 actes per infraccions a la llei de seguretat ciutadana i així mateix el telèfon 112 ha rebut trucades per 10.260 incidents, un 16% menys, això sí, que l'any passat. D'altra banda, també recordem que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada d'avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 d'aquesta tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en mobilitat, la circulació de trens a Rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està a hores d'ara interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. La mateixa font ha explicat que s'està treballant per resoldre el problema amb la màxima brevetat possible. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant aquesta revetlla de Sant Joan. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I tanquem amb els esports. En futbol sala i derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons de partit. Demà, quart partit de la sèrie a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
0: De extra perruita te
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320. 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320. 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228. 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
4: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.

0: Bar La Piña.
1: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
1: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
1: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
1: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
1: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
1: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
1: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
1: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit i la redacció del Ventilador, com sempre, on des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, al qual us convida aquest informatiu d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us oferim avui dimecres, dia 17 de juny de 2026. Comencem per la primera notícia, i és doncs que Ràdio Cunit incorpora intel·ligència artificial per millorar l'accessibilitat i la difusió dels seus continguts. L'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Insyncs, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generar-ne resums i afegir-hi metadades, doncs facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descripcions que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades per la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts, doncs on el sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest programa representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i la supervisió humana. La integració d'Enacast Insyncs al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitar la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. D'altra banda, les dones dels projectes d'inclusió social de Cunit clouen el curs amb visita a entitats referents de Barcelona. Un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsats des del Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'associació AFAARA, va realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants, dones de diversos orígens que han treballat durant el curs d'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència a la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migraccions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixements de l'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre les participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa, amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat i la participació ciutadana. El regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, monocicles i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris de la EBA, dels vehicles de mobilitat, doncs, és recordar doncs, la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portar llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat i senyalitzar adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyament doncs, circulant per voreres o zones exclusivament per a vianants, ni tampoc utilitzar auriculars o altres dispositius que puguin distreure doncs, a la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg per litre d'aire expirat i per als menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes o autovies i encara que aquestes travessin també nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat doncs, hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica a la Direcció General de Trànsit, a la DGT, disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptar amb un certificat de circulació amb codi QR i identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per a més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i a la Direcció General de Trànsit. Més notícies. El complex esportiu municipal Els Joncs organitza el proper dissabte, dia 20 de juny, una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol Els Joncs pel Tour. L'esdeveniment que se celebrarà al pàrquing de l'escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona neix amb una doble fita molt especial. Celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per a gaudir de l'esport i el lliure, tant amb amics com amb família. Per a l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. D'altra banda, la jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per a connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM Els Joncs. Un quart d'11 del matí, esmorzar saludable. Una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació. Una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i pensar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cloenda de la jornada. Una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i obrir.

0: selección Canaria y Colombia, Nicolás Mayorga.
1: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
5: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. En marxa des de les 9 d'aquest matí la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i on ha negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també nega que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ratifica la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i critica les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no dimitir per falta de dignitat. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan. Segons ha pogut confirmar la CN de fonts policials, el menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i després va fugir. Cap a 9:15 de la nit, la policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient al camí i va obrir una investigació per esclarir els fets. Finalment, aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. En mobilitat, la circulació de trens de rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. Rodalies informa també que la línia R4 ha interromput la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació per una incidència a la infraestructura i tampoc circulen els trens de la línia R11 entre Barcelona-Sants i Montcada i Reixac. I encara més incidències a Rodalies, perquè la circulació tota la línia R3 es troba suspesa per un incendi que s'ha produït a la zona de Granollers-Canovelles. La línia de tren que uneix l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà està oferint servei alternatiu per carretera. Passem ara al Pla Alfa, que recordem continuar en fase d'alerta a 132 municipis de dues comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya també manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, Caixa o Faixa, avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana. Els blaugranes, a partir de les 8, necessiten guanyar per forçar el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix la cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
1: ¿Y qué le voy a
0: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
2: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: HTU, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0
2: Dexter Ferru y Tateca.
6: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
7: De dia i de nit.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: the baseness.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número...

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.
7: Bonito.
3: Bar La Piña.
7: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
7: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
7: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
7: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
7: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
7: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
2: Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta. Es un gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, especial pita, falafel, Shek Kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferrui, chate.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Torre.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
5: Bonito es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que es esta.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Barrui, te
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

7, 6, 5, 4, 3, 2, Ibiza. Are you ready? Go.

0: Churreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit. Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí.

matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Fidels i a peu del micro, ja tornem a estar aquí amb el programa de les grans orquestes. Avui és un programa, us haig de confessar, que és dels que m'ha portat més feina. El volia fer fa dies, però portava feina, allò que com t'agafes la mandra, agafes una altra més fàcil, no? Però bé, avui el farem. Diuen el millor de tot no existeix, perquè sempre n'hi ha millors que els altres. Però en el cas dels bateries de jazz, es pot dir que, encara que no sigui millor, depèn de l'estil, de l'època també i de la tècnica que tenia. Però, sense cap dubte, ell és el més aclamat històricament per la seva precisió i per la seva velocitat. Al seu costat també hi ha altres gegants, perquè doncs, n'hi ha molts de molt bons, però aquest, no sé per què, inclús li han dedicat pel·lícules, i tot i havent nascut l'any 1917 i morir l'any 1987 amb 90 anys, va tenir molt temps per inculcar al jovent el que és tocar la bateria. I què passa? Doncs ara, ni més ni menys, el temps passa volant, fa uns 32 anys, que una sèrie de bateries que en aquell moment tenien entre 30 i 40 i pico d'anys es van dedicar a fer un disc dedicat amb el Buddy Rich, del que avui parlem, Buddy Rich. Hi ha uns bateries més coneguts, no tan coneguts, que ara ja són més grans, ara tenen 70, 80 anys, però a l'edat de 30, 40 i 45, doncs es van dedicar a fer aquest disc, que el fan en dos volums. Avui sentirem el primer i un altre dia sentirem el segon. El primer que sentirem és el Simon Phillips, que en aquella època tenia 37 anys, ha tocat molts estils, el heavy metal, el rock progressiu, la jazz fusion. En fi, ha tocat durant molt de temps, ha tocat tota classe d'estil, rock, pop, funk, blues i jazz, etc etc. Els tindrem amb una peça, amb l'homenatge que li fa, podem dir, el seu mestre, entre cometes, que es diu Homes Ballant. Escoltem.

Bé, com veieu, doncs, hem començat amb molt de ritme i continuarem a tot al llarg del nostre programa. Estem escoltant un disc que es va gravar 7 anys després de la mort del Buddy Rich, acompanyats per la banda que va deixar ell, el Buddy Rich Big Band, i que va estar doncs, gravat el 94, i hi havia també diversos bateries, però entre ells, que sentim, n'hi ha un que diguéssim va ser el promotor d'aquest disc, que el sentirem més tard, que és un bateria que es diu Neil Peart. Ara podem sentir a continuació amb el bateria, la mateixa orquestra, però cada peça anem canviant de bateria. Es diu Deb Beko, que és un que va néixer l'any 1960, havia tocat amb el Michael Camilo Band, amb l'Electric Band, amb el Chick Corea, i va ser recomanat pel baixista del Camilo, Mitchell Camilo, va ser recomanat ni més ni menys en una de les gires que va fer el Simon i Garfunkel. Ara, doncs, sentim a continuació una peça que porta per nom Merci, Merci, Merci.

De ben segur que els agrada la bateria, doncs avui és un programa per disfrutar. Jo mateix, jo sóc un home amant de la bateria. Buddy Rich va néixer, com dèiem, el 1917, fill d'uns pares que eren artistes de vodevil, i es va presentar al públic molt jove, a l'edat de 4 anys, ja es presentava ja als espectacles, a dalt de l'escenari, i com tenia, ja va agafar un sentit natural del ritme, per això la seva llarga carrera de 90 anys doncs, li va servir de molt haver començat de tan petitet, als 4 anys. Quan hi era dalt de tot, que era un nen molt famós, va ser el segon artista infantil millor pagat de tot el món de l'espectacle. Ara sentirem a continuació una peça del Cole Porter, que es diu Amor en Venta, i que a la bateria, al sillón de la bateria, s'hi posa l'Steve Gadd, que és un bateria d'estudi, de nord-americà, ni més ni menys ha treballat amb el Paul McCartney, amb el Paul Simon, amb l'Al Jarreau, el Joe Cocker, Chick Corea, Eric Clapton, Eddie Gomez, el Manhattan Transfer, Steve Zahid i Aldi Meola. I després, per acabar de redonir, es va ajuntar amb el quintet dels Manhattan Jazz Quintet. Sentim, doncs, aquesta peça que es diu Amor en Venta, del Cole Porter.

Una de les pel·lícules que va guanyar un Òscar l'any 2014, la pel·lícula que es diu Biplast, no sé si l'heu vist i us la recomano, que és la història d'un noi que vol tocar la bateria i el professor no li troba mai res ben fet. Tant és aquí que una de les vegades que ell, el professor li dona molta marxa, acaba amb les mans plenes de sang de tocar les baquetes. Us la recomano, és fantàstica, i la música molt bona. Ara sentirem a continuació un altre PC amb homenatge a Woody Reich. Aquesta es diu La Bruixa White i està interpretada per un bateria que es diu Matt Sorum, que entre de les moltes coses que va fer va formar part de la banda Guns N' Roses. Doncs escoltem aquest La Bruixa White.

Avui dia que ho tenim tan fàcil, no? Tenim les coses molt fàcils, anys enrere, no? Però avui dia que pots agafar una entrevista amb qualsevol músic i passar al traductor i ja sabigueu tot, no? Sense saber anglès, doncs t'ho tradueix i bueno, ja ho saben vostès com va la cosa. Doncs bé, una de les coses que he llegit aquests dies és que la crítica és unànime em dir que el Buddy Rich, llàstima que no hagués estat present, ja era mort, amb aquest disc, aquest homenatge, perquè hagués estat molt content. A l'edat de 71 anys, l'Steve Smith, el bateria que escoltarem ara, vull dir que té 71 anys ara, a l'edat de 39 es va presentar les baquetes per tocar les baquetes de la Big Band del Buddy Rich i ens oferirà aquest tema que es diu Nutville.

Ja arribem al punt de que el bateria que escoltarem a continuació és el culpable total dels dits que estem escoltant. És el culpable perquè va raconar tots aquests bateries, i el que va dir que no, doncs li va posar la pistola al pit, i va ser que sí, i va aconseguir aquests meravellosos discos, el primer que estem sentint avui i un altre el sentíem l'altre dia, que és el Neil Peart. El Neil Peart, que és un bateria músic nascut a Califòrnia, en principi es va posar en moltes bandes de rock, fins que va arribar a l'època de les grans bandes, els jazz, les big band, amb el Jim Cooper, i posteriorment l'última etapa del que estem homenatjant avui, el Buddy Rich. I en termes musicals podem dir que el Peart va rebre, perquè ja va morir molt jove, molts reconeixements per la majoria de les interpretacions que va enregistrar, i ha deixat molta cosa per escoltar i per aprendre. I en termes d'influència, doncs és un bateria dels més importants de la història. Després del seu col·lega aquest, el Buddy Rich, doncs, pels joves. Va tocar en moltes bandes de rock, però també en moltes bandes com la Big Band del Buddy Rich. Escoltem a continuació, m'he equivocat, una peça del Duke Ellington que es diu Cotton Tail.

Moody Reis deia que mai havia anat a aprendre a tocar la bateria. Diu que no trobava ningú qualificat perquè l'ensenyés. Diu, qui em podien ensenyar? El pare i la mare. Diu, ja conec massa el pare i la mare i els conec de tota la vida i m'imagino que tocar un instrument melòdic com ells feien podria ajudar a que jo deixés la bateria. I què faria? Què faria sense la bateria? Doncs res, doncs no cal anar a classe. Tocar-la i prou. Ara sentirem a continuació un bateria francès, Manu Katché, percussionista també, i té un gran prestigi amb el seu àmbit musical, perquè ha acompanyat a gent de la talla del Peter Gabriel, el Dire Straits, els Biggies, el Claudio Baglioni i també el Mango. Sentim, doncs, aquesta peça que es diu Sense soroll, del Manu Katché.

Bé, i ara toca tornar amb una altra bateria fan incondicionable del Buddy Rich, que es diu Kenny Aronoff. Kenny Aronoff és un bateria nord-americà que ha col·laborat amb una gran quantitat de discos de reconeguts artistes al llarg de més de 30 anys. Es va graduar a Indiana el 1976 i allí es va enganxar amb els discos del Buddy Rich i ja no els va deixar fins que no el va copiar, però doncs, ha sigut un dels millors bateries que hi ha hagut fins de la història. Ara el sentirem amb un títol molt, molt curiós, perquè diu directe i sense acompanyament. Aviam, sentim-ho.

És esgarrifós a vegades llegir el currículum o la vida d'aquests músics, de lo que han fet, lo que han arribat a fer degut a que, bueno, també han tingut poder fàcil, perquè aquest mateix que sentim ara, el seu pare ja era bateria, era el Marvin Smith, ell és el Marvin Smith Jr. va començar a tocar la bateria als 3 anys. Inicialment doncs va rebre instruccions del seu pare, però també el portava a lliçons de bateria als 8 anys. Als 14 ja havia començat a fer una gira, als 14 anys, amb una banda de funk. Fins al 81 també va estar amb el John Hendrix i posteriorment es va mudar cap a Nova York, i allí va tocar ni més ni menys amb el David.

Una altra bateria que no ha parat mai, l'Steve Ferroni. Ferroni, però es va canviar el nom, posteriorment es va canviar el nom per Steve Ferrone. Ni més ni menys, aquest Steve Ferrone ha tocat amb el Malky Jackson, Eric Clapton, Phil Collins, George Harrison, etc, etc. Una llargada. Bé, bueno, la mà del Jaume amb sentència de què us he de deixar. Sentim el que puguem d'aquesta peça que es diu Recollint Trossos.

Vox. També ens podeu escoltar en línia a través d'un altaveu intel·ligent o bé, per exemple, a través de l'FM, el sistema habitual per escoltar la ràdio a llocs com el Ripollès, l'Empordà, la Selva Gironina, també a Girona Capital i tot el Gironès. Ens podeu escoltar a Manlleu i tot l'Osona, també al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona, Barcelonès i l'àrea metropolitana, al Bages, a l'Anoia, a Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també a la Costa Daurada, a Cunit i la província de Tarragona. Molt bé, avui començarem directament amb temes, dos temes una miqueta lents, perquè als anys 80 també hi havia música lenta. Recordem quan feien lents a les discoteques, anava el discjòquei baixant i posaven els lents, ballaves i tornava a pujar la cosa. Molt bé, avui tindrem, a banda del company Esteve Llop, que ens presentarà un d'aquells temes històrics, també els crèdits per pel Xema de Vic, que ha fet aquestes boniques sintonies i la introducció del programa, i també l'Ivan Cànovas, el doblador, que a vegades també posa la veu a jingles. Doncs bé, avui tindrem el Alan Cook, Do You Want to Stay? Però vinga, anem a començar

Si no recordo malament, era l'any 1985. Aquesta cançó vaig tenir el privilegi de presentar-la com a novetat. USA for Africa amb We Are the World, We Are the Children. Nosaltres som el món i som els nens. Un munt de gent cantant: Lionel Richie de The Commodores, Stevie Wonder, Paul Simon de Simon & Garfunkel, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, la tieta de Whitney Houston, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry i Daryl Hall, de Daryl Hall and John Oates, per aquesta supercançó que segurament us ha dut un munt de records de quan es feia música de veritat. I ara podríem dedicar a aquells nois i noies que esteu a les rotondes aquesta cançó. Ei, ho dic de bon rotllo, eh? És conya. Una cançó que es deia No controles. Òbviament, no controls de rotonda, sinó No me controles. Anem a repassar els temes dels 80. Això era el pop nacional, pop espanyol, amb Vicky Larraz al front de Olé Olé abans de Marta Sánchez. No

0: Pedro, eh? Doncs bé, és una noia encantadora que canta superbé, composa els temes ella, es diu Irene César, la seva germana està als cors també, es diu Mònica César, i aquest noi que acaba de tocar els teclats és en Pedro. Eren els anys 80 quan Daydream van ser un autèntic número 1 amb aquesta cançó que es deia In the Night. Oi, Irene?
1: Hola, Jordi, sóc Irene de Daydream. T'envio un petó per tu i per descomptat per tots els oients de Hit Parade.
0: Gràcies, maca. Molt bé, música feta a Sabadell. Atenció, perquè els tindrem aquí al programa en entrevista. Són Daydream, una gent que van treure un munt de temes i en trauran amb In the Night. Hem recuperat aquest tema dels 80 i seguim els anys 80 ara mateix amb un noi que... Bé, aquest noi és tarragoní i segurament el coneixereu per aquesta cançó que es deia Bad Dreams o una altra que es deia Do You Want to Stay, que estava inclosa als Max Mix. És també super ben parit, super simpàtic, que es diu Alan Cook, i avui el tenim amb nosaltres. Xavier Carbó, Alan Cook, escolta, com se't va acudir començar amb això de la música i endinsar-te en aquest món?
2: Doncs bé, vaig anar a petar al món de la música simplement per no sé, per generació espontània, no? Als 6 anys estava al conservatori, no? I després, pues, bueno, pues lo normal, no? Vull dir, vaig veure que tocant la guitarra i cantant doncs tenia opcions, diguem-ne, amb el sexe contrari, que és com hem començat tots, no? Ostres, i a partir d'aquí, sí. Pues, bueno, estudiar i començar a fer bolos, no?, com a cantant, a pubs i a sales de festa, etcètera, etcètera. I després, pues, bueno, pues, me vaig convertir en un cantant de sessió, vaig començar a composar, vaig començar a fer música, etcètera, etcètera, i bé, vull dir, sempre va ser un procés molt normal.
0: Un procés molt normal i m'he quedat amb allò del sexe contrari, eh? Bé, jo també sóc locutor de ràdio, diguéssim, pel mateix motiu. Bé, abans, ara ja no, eh?
3: Ara ja no pots!
0: No, no. Escolta'm, Alan, un home com tu que ha marcat una època, a més, la mateixa època dels Daydream que sentíem abans, què en pensa d'aquests... que sonen actualment? Però bé, actualment també hi ha bona música. Què n'opina l'Alan Cook de la música que es fa actualment?
2: Què n'opino de la música actual?
0: Sí.
2: Home, hi ha de tot, perquè la música és molt... El panorama musical actual és molt ampli, no? Jo sóc un amant del jazz, del soul, del rock, i sóc molt eclèctic, no?, amb els meus gustos, no? Hi ha de tot, no? Tot el que és més mainstream, no, pues, és un problema, no? Perquè avui en dia, amb el tema de la IA i amb el tema de tots els programes, diguem-ne, que fan que gent que no pot cantar en directe, no, pues, puguin treure discos, no? Bueno, ja saps com va aquest món, no? És més un problema de cases de discos i empreses multinacionals, no?, que posen tot el que s'ha de posar, no?, perquè això funcioni. Però crec que el món de la música actualment segueix sent interessant, tot depèn on miris, no?
0: Sí, sí.
2: Vull dir, jo sóc més indie i sóc més... Vull dir, m'interessa més inclús amb el món de la música dance, no? Vull dir, hi ha gent que està fent coses molt interessants i hi ha gent que li demana a la IA que li faci un tema.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Penso que encara hi ha esperança.
0: No, no, això de la IA, bé, molt, molt malament, però hi ha molts bons músics encara. Ostres, l'Alan Cook també anys enrere va fer això.

0: Disco Estrella, aquesta gran cançó, si no recordo malament, amb la Txell Sus. Escolta, Xavier, Alan Cook, Xavier Carbó, quin és el present i el futur d'Alan Cook?
1: I el present i el futur de l'Alan Cook? Doncs, bé, actualment doncs, estic col·laborant, per exemple, he col·laborat amb el pròxim disc que traurà Mico Mission, no?, amb el Juan Martínez.
0: Ostres!
1: D'Aspe, no?, un gran músic i un gran arreglista, no?, i bueno, estic col·laborant amb ell tant en temes de producció com de composició, no? Després, vull dir, estic fent temes nous.
0: Ostres!
1: I bé, el futur pues, penso que el mateix, seguir fent actuacions pel món, tant de italo disco com tant com de jazz, com de soul, etc, perquè la música al final és música i no depèn d'un estil concret, no? O sigui que el meu present i el meu futur és música i més música. Vinga, moltes gràcies, Jordi, i a reveure.
0: Doncs res, home, m'agradarà, i a més el posarem aquí al programa, encara que no sigui un clàssic, la teva nova producció amb Mico Mission. Hem sentit el gran Xavi Carbó, un home humil, que va marcar una època amb Pet Dreams o, per exemple, amb aquesta cançó. Alan!

aigua mineral sense gas, allò per no fer el rotet mentre estàs en directe, ens arribaven als anys 80 aquest duet de música electrònica, un noi i una noia, es deien Transex, havien tret cançons com, per exemple, On Radio, o aquesta que es deia Living on Video, que si la sumem amb Living in a Box, ja denotaven els anys 80 lo fotut que està el tema de la vivenda. Si els anys 80 ja havien de viure una caixa, o en aquest cas a un vídeo, VHS, allò còmodament, imagineu-vos en l'actualitat, i més a Barcelona. Bé, senyores i senyors, de Transex ens anem directament a escoltar la música que feien directament, per exemple, Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher i el Vincent Clark, que havia estat a Yarasur i abans a Yasur.

grans cançons com As Long As You Love Me. As Long As You Love Me, acabo de dir cool, cool, cool. I una banda que vaig tenir el privilegi d'entrevistar amb un company que es diu Joan, especialista en Take That. Es diuen Backstreet Boys i això, Everybody Backstreet Back. Una gent que vam fer cantar en directe i amb una guitarra i les seves veus eren bestials. Són gent que canten de veritat, eh? Com l'Alan Cook. Per cert, Alan, a mi també em va anar molt bé això de fer ràdio, fins que em van veure el Caretoi. Allò, per... aviam si podíem tenir un lligam amb el sexe contrari. Em va anar molt bé fins que em vaig casar. Molt bé, anem ara a sentir una espècie de Backstreet Boys. Es diuen NSYNC i això, Tearing Up My Heart, està cansant el meu cor.

0: música de N'Sync, una altra de les bandes que va funcionar directament als anys 90. I seguim als anys 90, però en aquest cas amb un company que es diu Esteve Llop. Esteve, què tal? Com anem? Què ens presentes avui?
1: Estimats, estimades, què tal? Com estem? Avui us seleccionem una cançó que es va publicar l'any 1994 i que va sonar força a Alemanya i també al nostre país. Un projecte d'estudi que composaven Ronald Barr i Rico Ragazzi i que ens portava, doncs, música semblant a l'Eurodance, que triomfava en aquells moments. Ells es van fer dir Caballero i van sonar força fent versions del grup Ultravox que van triomfar als anys 80, música ballable, però amb un caire ben diferent i amb una producció en aquells moments molt moderna. Aquest tema que avui us seleccionem de Caballero es diu Hymn. We create a mental

0: Cases Major. Gràcies, company Esteve Llop. I'm amb aquesta cançó que signava en Caballero. I marxem amb un dels temes més impactants, diguéssim, de la història de la música de ball. Adéu, Esteve.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, bé, que abans no ho has dit. Que dic que marxem a ritme d'això. Això també us durà molt bons records. Juntament amb Porn Kings tenim...

0: as fuck.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. You'll hit the switches.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Y podrán pasar miles de años y tú sigues queriéndome y por eso te sigo pensando.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.

0: Agadeceu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, Tateca.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 80.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
3: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas.

0: Agatha.eu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruí, te tengo.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Ascoltalo. Sì, sì. Ascolta Radio Cunit 107.0 FM.
1: La teva sintonia merra frascan.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona...

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit i la redacció del Ventilador, com sempre, on des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, al qual us convida aquest informatiu d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us oferim avui dimecres, dia 17 de juny de 2026. Comencem per la primera notícia, i és doncs que Ràdio Cunit incorpora intel·ligència artificial per millorar l'accessibilitat i la difusió dels seus continguts. L'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Insyncs, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generar-ne resums i afegir-hi metadades, doncs facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descripcions que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades per la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts, doncs on el sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest programa representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i la supervisió humana. La integració d'Enacast Insyncs al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitar la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. D'altra banda, les dones dels projectes d'inclusió social de Cunit clouen el curs amb visita a entitats referents de Barcelona. Un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsats des del Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'Associació Azahara, va realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants, dones de diversos orígens que han treballat durant el curs d'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència a la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada